0: esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, ric en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues ric en vida.

0: sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
1: Aquests llençols que se t'han estripat.
2: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
3: Aquells texans que estan trencats.
4: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.
7: Ara escolteu La història secreta.
5: Doncs imagina.
8: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
9: Ai, ai.
10: I ara? Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
11: Castell de Sabassona.
12: Situat sobre un penyal prop del coll de Sabassona, el terme municipal de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, actualment és un casal de propietat privada. Se'n conserva una estructura de planta triangular d'uns 12 metres quadrats i una alçària de 5 metres amb uns murs que fan més d'un metre de gruix. L'espai interior està cobert amb una volta i a un costat hi ha una petita obertura que just hi passa una persona. L'església consta d'una sola nau, sobrealçada posteriorment, al 1035, que té un absis semicircular a l'est i dues absidioles, una al costat nord i l'altra al sud. A banda i banda de la nau hi ha dues capelles laterals afegides posteriorment. A la façana principal hi ha la porta d'entrada, que va ser modificada al segle XVII. Les primeres dades que se'n coneixen són de l'any 921. Tot i que en un principi va pertànyer als comtes de Barcelona, posteriorment, al bisbat de Vic, li van donar la possessió a Folc de Cardona fins que morí l'any 1086. Durant el segle XIV va pertànyer als comtes del Pallars i després als Sabassona, que van ser succeïts al segle XVI pels Vilanova, que aviat van recuperar el nom Sabassona. La història també diu que al segle XV l'edifici va quedar molt destruït a causa de les guerres entre la Generalitat i el rei Joan II, que el 1811 els francesos el van incendiar i que al segle XVI es va sobreaixecar l'edifici i després de la Guerra Civil es va reformar l'interior.
13: La llegenda.
14: L'extens sector de Sabassona, el dret de cuixa, que segons la tradició popular és una de les facultats que els homes poderosos podien exercir, era compartit entre el prior de Casserres i el baró del castell. Es diu que el prior tenia el dret de dormir amb la núvia el dia del seu casament abans que ho fes amb el marit, i sembla que l'usava cada vegada que podia. S'explica que, fins i tot, el monestir celebraven l'esdeveniment sacrificant un cabrit que havia de portar el nuvi. Si algun dels nou casats no estava d'acord amb el dret de cuixa, els frares ja s'encarregaven de trobar-hi solució. Tenien un lloc per matar-los. Aquest dret de cuixa anava estretament lligat amb l'existència de l'hereu, ja que el germà gran d'una casa era el que heredava les propietats, i com que molt probablement resultava ser el fill natural del prior, era una manera d'engruixir el vast patrimoni del monestir. Gràcies als frares de Casserres, la figura de l'hereu es va popularitzar arreu de Catalunya. Però va arribar un moment que aquest dret es va acabar, i va ser gràcies a l'hereu de la Fontana o del Colom. Quan un d'aquests es va casar i va haver de complir el dret de cuixa, no hi va posar cap objecció, però valent i astut, assegut al cap del llit amb una arma a la mà, li va dir: «Pare Bartomeu, si aquesta nit algú es mou, anireu a sopar amb Déu».
12: Us proposem consultar els webs tavernoles.cat o laplanaweb.com. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau, editor.
15: Comença a haver-hi nivell.

0: simplement brutal.
1: 012, la millor resposta.
2: Què et passa, bonica? Estàs trista?
3: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
1: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
3: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
4: I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno, no podré, no podràs.
7: Moltes gràcies, Xavier, perquè tu vas ser el primer que em va donar una oportunitat professional. T'estic molt agraït. O sigui que moltíssimes gràcies, Xavier.
8: Quan més serem, més riurem. Jo molt feliç de poder viure i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I hem tingut la gran sort d'aprendre de l'exemple dia rere dia. Ens has ensenyat el valor de la constància, la perseverància i de treballar amb amor. De picar pedra cada dia i donar el millor de tu. De la gota d'oli i la de ment també. I de la importància de posar-te al servei dels altres en cada cosa que facis. I per això t'estaré sempre agraïda. Un petó molt gran.
9: Com a alemany que viu a Àustria, també soc fan des de fa molt de temps. Malauradament no entenc res, però sempre estic content quan sento el programa.
10: La música és una de les coses millors que tenim.

0: nit.
1: I parlant d'emocions...
2: 88. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

Sabies que hi ha un desert on plou tan poc que les seves dunes canten? Es tracta del desert de Badaingeran, al nord de la Xina, part del vast desert de Gobi. Aquest lloc és conegut per les seves dunes cantants, un fenomen acústic natural que ocorre quan el vent mou la sorra de manera específica, generant sons que van des de brunzits greus fins a notes agudes, com si la terra mateixa entonés una melodia. Aquestes dunes, algunes de les més altes del món, arriben fins a 500 metres d'alçada i el so es produeix per la vibració dels grans de sorra en lliscar els uns sobre els altres. No totes les dunes canten. El fenomen depèn de factors com la mida dels grans, la humitat i la forma de la duna. Els científics creuen que l'estructura interna de les dunes de Badaingeran, combinada amb la composició de sorra seca i fina, amplifica aquestes vibracions, creant una ressonància audible a quilòmetres de distància. Els pastors mongols que habiten la regió han escoltat aquests cants durant segles i els atribueixen a esperits o llegendes locals. Marco Polo, en els seus relats del segle XVIII, també va descriure sons misteriosos als deserts asiàtics, probablement referint-se a aquest fenomen. Avui, els investigadors ho estudien per entendre millor la física del so en entorns naturals.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
4: És
1: Ràdio Vila Sacra.
5: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
7: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
8: El català, la llengua que s'ensenya, la llengua que és ensenya.

0: Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més calents. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida.
1: Ràdio Vila-seca.
0: Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: Sinset Effa in.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Associació Rempen Flim Flam, ea ea dudua.
3: Associació Rempen Flim Flam, ho entens ja?
5: Doncs això i així de clar.
3: Des de Girona.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Música, entreteniment.
3: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
4: Fliparàs. Al·lucinaràs.
5: Altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
6: Una setmana més estem a la vostra sintonia local per endinsar-nos en el món del vi. És ben segut que quan volem conèixer un tema concret, la història és realment molt important per entendre doncs, tot el que ha significat al llarg dels anys. Avui farem un viatge en el temps amb el nostre sommelier i gerent del Wine, al bar de vins de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
7: Hola, Cristina. Benvingut tothom.
6: Quan parlem de vi, realment ens hem de remuntar molts anys enrere.
7: Sí. És que a mi m'agrada el vi, sobretot donar-li un valor, el valor que té, un valor històric i patrimonial molt, molt fort que cap altra beguda ho té al món. Llavors, el vi, l'origen, si hem de remuntar, ens hem de remuntar, imagina't, a l'edat de pedra.
6: A l'edat de pedra.
7: L'època neolítica.
6: Tela.
7: De fet, allà és com va començar el senderisme, la ramaderia, l'agricultura, i sobretot té molta importància aquí el tall de la pedra.
6: El tall de la pedra?
7: Sí, es va començar a treballar amb la pedra i llavors aquí va sorgir la ceràmica. I la ceràmica ha estat un element clau, un factor clau, amb tots aquests enoarqueòlegs, doncs, per saber l'origen del vi, on va començar la civilització del vi.
6: Clar, per tant, era la manera en què l'emmagatzemaven, no? I és, per tant, amb anys posteriors quan hem pogut descobrir, no?
7: Correcte.
6: I segons quin era, quina edat era, no?
7: Sí, és la bota actual. En aquell cas eren les àmfores que estaven fetes de ceràmica. I llavors, això, fins fa pocs anys, es creia que el primer vi va sorgir a Mesopotàmia, a lo que és lo que seria Iran actualment.
6: Sí.
7: Llavors es va trobar fa 3.000 anys abans de Crist una àmfora de grans dimensions i aquest es creia que era el primer vi que es va fer al món. Però ara fa pocs anys es va trobar a Geòrgia, a Tiflis, que això està a la frontera amb Armènia, trossos de ceràmica que havien contingut, que hi havia en aquest cas, van trobar-hi àcid cítric, àcid succínic, àcid màlic, àcid tartàric, que això vol dir que havia contingut vi.
6: Restes del vi, no?
7: I això estem parlant de 6.000 anys abans de Crist.
6: Uf! O sigui, anem encara més enrere.
7: Sí. A mi Geòrgia és un país que m'atrau moltíssim amb el tema del vi. Ells tenen uns recipients que es diu el kivri, que són àmfores que poden ser de 300 a 3.500 litros, i llavors el que fan és enterrar-los a sota terra, perquè en aquell temps la temperatura era molt més estable a sota terra.
6: I se'ls hi conservava millor, doncs.
7: Sí, i això és un sistema d'elaboració del vi que això el 2013 UNESCO ho va declarar patrimoni immaterial de la humanitat.
6: Carai, per tant, coneixem molt sobre aquesta història, però realment potser els anys posteriors encara es descobriran altres coses, vull dir que realment és un món que encara s'hi estan posant les últimes acaballes, no?, per conèixer bé aquesta història.
7: Sí, clar, penso que són treballs de recerca doncs, molt minuciosos i requereixen temps. Nosaltres aquí, doncs, a Empúries en podem donar fe, no?
6: I tant.
7: I aquí segurament a Empúries, doncs, aquí ens ve tot el tema, si continuem parlant de l'antiguitat, aquí podríem dir que els egipcis van ser doncs, els primers on trobem indicis de que l'oraven vi amb les tombes. Llavors veiem tot el tema de les pintures
6: que
7: sempre hi ha imatges amb el vi. Llavors ells van ser poder la primera civilització en fer vi.
6: Clar, perquè necessites estar sedentari, vull dir que realment la vinya necessita, no?, 3-5 anys com per començar a ser productiva.
7: Sí, i llavors allà el que passa és que aquest vi anava destinat només als faraons i a les classes altes, Llavors, a partir de, dels fenicis, podem dir que allà hi ha un canvi important, allà comença el comerç del vi, ells tenien importants flotes, i ells van ser els primers a desembarcar el que seria ara França, Itàlia, Espanya. Llavors aquí és on talla el canvi important, on comença a haver-hi moviment amb el vi i es comença a comercialitzar amb ell.
8: Ja no és un producte elitista per faraons, sinó que comença doncs, a poder arribar a molts més llocs, no?
7: Sí, com a moneda de canvi i per ells expandir-se. Llavors, a partir dels fenicis, doncs, passem als grecs. Els grecs segurament perfeccionen el tema de l'agricultura i comencen a intervenir amb tècniques. Sobretot fan vins aromatitzats, comencem a ficar-hi plantes en el vi, comencem a posar-hi herbes, comencem a posar-hi mel. Llavors, això és, com que els vins abans eren, no sé com eren, però no devien ser gaire bons, perquè les tècniques eren molt rudimentàries, però un sistema de conservació del vi era posar-hi altres coses perquè es conservés. Llavors, això per ells era un conservant, perquè si no el vi es tornava a vinagre.
8: Clar.
7: I doncs els grecs tenen un paper fonamental. Llavors passem als romans. Els romans aquí, ells podrien dir que dona més valor al vi, comencen a envellir el vi no comença a ser, comença a tenir, són vins de més qualitat, i clar, van ser tota la cultura del vi i tot el treball del vi a través de tot l'imperi romà, que aviat has dit, eh?
8: Per tant, el professionalitzen, no? Una mica,
7: sí.
8: Els romans, podríem dir?
7: Sí. I llavors, aquí entrem ja a la caiguda de l'imperi romà, entrem en una etapa molt fosca del món del vi, que no torna a ressorgir fins a l'edat mitja, que és quan arriba a l'església.
8: I a partir del cristianisme.
7: Sí. El cristianisme, de dues maneres, ja hi ha alguna cultura que ja ho incorpora amb ells, vull dir, tot això que et deia de Geòrgia.
8: Sí.
7: Ells, de fet, són una cultura cristiana. Llavors, aquí el vi té molt de valor a la cultura cristiana. Però el que et deia abans de religió de l'església, en aquest cas, és que tenia un simbolisme com la Sant de Crist.
8: Exacte.
7: Però llavors ells s'ho van fer molt seu. L'església dona molta importància, llavors tant a l'església com sobretot als monestirs van començar a plantar vinyes al voltant dels monestirs, aquelles feixes de pedra seca, doncs tot això delimitava una mica doncs, l'àrea de producció del vi, i sobretot ells van plantar molt el que són al costat dels rius, perquè els rius també era un sistema de navegació per comercialitzar el vi.
8: Per tant, ja ho tenien allà mateix, no?
7: Sí.
8: Els hi anava bé, diguéssim, per poder comercialitzar. I a partir d'aquí es tanca una mica aquest cercle, doncs, o ajuden a expandir-lo?
7: Bueno, l'actualitat, quasi totes les hectàrees de vinyes que hi ha plantades a Europa venen de gràcies als monjos, eh?
8: D'aquesta època, que estàvem parlant?
7: Sí, clar, hi ha monjos del Cluny, hi ha els monjos dels benedictins, a Itàlia benedictins, el Cluny i la Borgonya, i llavors hi ha els del Cister, i aquí ens hem arribat també a Catalunya tots aquests monjos, però tenim Sant Pere de Rodes, tenim l'Escala d'Ell, el Priorat, sí, doncs tot això són monjos, i aquí doncs li diem part de les vinyes actuals del vi, són gràcies a ells.
8: Això aquí a la nostra península o realment...
7: No, a Alemanya,
8: també,
7: a França, a Itàlia...
8: També, afectat altres zones, sí.
7: Sí, a Espanya. I llavors això entrem ja a l'època moderna del vi, que aquí ve molt marcat per la filoxera, al final del segle XIX,
8: sí.
7: Que va fer que les vinyes, doncs, és aquell fenomen que vam haver d'arrencar les vinyes, es van quedar sense producció, la gent va caure en desús totalment la vinya.
8: En una època que ja devia treballar molta gent?
7: Sí. I llavors entrem fins a la primera meitat del segle XX, va ser una etapa molt, molt productivista, que es anava a fer vi de volum, moltes cooperatives, el vi com a primera necessitat, i llavors és quan la segona meitat del segle XX comença a tornar a tenir el vi el prestigi que li toca.
8: Per tant, van haver de remuntar primer i després sí. Es van poder centrar més en qualitat, vols dir, no?
7: Sí, també va venir èpoques de penúria, aquí, per exemple, l'entrenament de la Guerra Civil... Però, bueno, el transcurs de la història és important saber-ho perquè per mi és la beguda més intel·ligent que hi ha i la més cultural que tenim, doncs, a l'abast.
8: Imprescindible a la vida, eh? Com has mencionat abans, m'ha agradat, eh? Realment una copa de vi sempre ens ajuda. I hem arribat a dia d'avui, que realment les tècniques deuen haver evolucionat, òbviament, des de tota aquesta repàs a la història que hem fet, i realment avui les tècniques, això ens dona un dia per parlar-ne obertament.
7: Sí. El que passa és que ara, avui en dia, tu saps que les modes van i tornen.
8: Sí, i tant.
7: Veníem d'una època de vins molt tècnics, ara fa 20 anys, que la gent volia vins molt perfectes, aspectes, i ara el món del vi, l'últim del món del vi és tornar al passat. O sigui, tornar a fer aquests vins que es feien antigament, òbviament amb coneixements actuals, però tornen a treballar amb àmfores, tornen a submergir vins sota terra, tornen a buscar vins imperfectes.
8: Ens hem tornat vintage, tots,
7: sí,
8: una mica.
7: Sí, sí, bueno, és que al final el que volem és que els, hi ha una globalització evident al món, en tot el món. Llavors, el que avui en dia la gent demanda són coses singulars, coses autèntiques. I el món del vi això ho té molt. Però clar, si comencem a fer, si tu prens un vi de l'Empordà i un de Califòrnia i et sap igual, doncs ho estem fent malament.
8: Podria, està clar. Cada zona, cada terra, cada zona, cada varietat ha de tenir, doncs, el seu exponencial. Perfecte, hem fet un repàs molt ràpid per milers i milers d'anys d'història i, com us dèiem, acabem sempre amb una recomanació. Quina és la recomanació d'aquesta setmana, Rafel?
7: Doncs avui, avui us recomanaré un vi amb bombolles. Ara es parla molt del cava, passem per uns temes, doncs, delicats, que en parlarem més endavant, però jo vull trencar una llança fora del cava i us parlaré d'un cava que és el Guilera. És un celler molt petit, ells treballen amb llargues criances, amb caves molt envellits, amb aromes molt madurs, amb textura, amb bombolla molt i molt fina, sobretot que combina, doncs, plats cuinats, tant de peixos com de carns, i és un cava, doncs, que és un gran reserva, són 48 mesos de criança, i parlem d'un, per mi, una relació que t'ha preu fantàstica. Estem al voltant d'uns 12 euros, però és un cava que et dona molt plaer. Dona molt plaer perquè, clar, pensa que és 84 mesos de criança, que són 4 anys, amb el preu no repercuteix, perquè...
8: No, és un preu molt raonable.
7: És un preu molt raonable, i el plaer que et dona és superior.
8: Del celler és Guilera.
7: Guilera, sí, és Guilera, el de Gran Reserva Brunature. Sí, sí.
8: Perfecte, doncs aquesta és la recomanació amb la que acabem avui aquesta secció, doncs, que us ajudarà a endinsar-vos al món dels vins i, com heu vist, també dels caves. Moltes gràcies, Rafel.
7: A vosaltres, gràcies.
9: Escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
10: Bon profit!
11: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona, i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi ha documentat que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. Aquest és el resultat de les excavacions que s'ha fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la Vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Girona, Maria Rovira.
2: Aquest estudi fa replantejar la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament, i ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació de recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
3: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que a més el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
2: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
3: En concret, les ocupacions ens porten fins al 3.500 abans de Crist. Vol dir més de 5.000 anys d'antiguitat. I ens situa en un moment en el qual les comunitats prehistòriques estan descobrint per primera vegada, estan fent les primeres experimentacions amb l'utilització dels metalls.
2: La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Olors de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Ara hi posem una mica de música.

0: 100% Empordà.
1: El fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà... El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.
2: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències.

0: Tanca els ulls.
1: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
2: Som persones tenint cura de persones.
1: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
2: La dels metges.

0: ni la sacra la de tota la vida.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Ah, màquina!
3: Ministrius de llars.
4: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
4: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Arriben els Living Days de Minma Gallery. Aquesta primavera fes de la teva llar el teu racó preferit amb descomptes de fins al 50% en sofàs, descans i mobiliari. Living Days. Dies que s'allarguen, confort que t'acompanya. Més info a minma.net. Troba 7 botigues a la província.
1: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
4: Com?

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicita
1: tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu. Et desitgem feliç aniversari.
2: Felicitats.
3: Felicitats. Felicitats. Felicitats. Felicitats.

0: Bona nit. Fem la minyoneta.
1: Bona nit. Ara escolteu l'altra ràdio.
2: Vinga.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Rondalla del fill del jugador. Primera part. Vet aquí que una vegada hi havia un jugador que es va jugar tots els diners. Després dels diners es va jugar a la casa. I després de la casa a jugar la dona i el fill que tenia. El que jugava amb ell acceptà els diners i totes les hisendes i la casa. Però la dona i el fill no els va voler, per no haver-los de mantenir. Com que no tenien ni am ni Eva per menjar, tots tres, marit i muller i el fill, se'n van anar pel món a demanar caritat. El fill es donà vergonya d'haver d'anar per portes i va dir que preferia treballar que demanar un rosegó de pa, per l'amor de Déu. I es llogà de pagès a casa d'un amo només pel pa de cada dia. Un dia, mentre estava llaurant, passà Jesús i li va dir que no havia menjat res en tot el dia i si li volia donar una mica de pa del que tenia. El fill del jugador, que tenia molt bon cor, va pensar que ell era jove i que aquell pobre home era vell i li donà el pa que tenia per passar el dia. Jesús li va dir que es moria de fred i li demanà si li podia donar alguna cosa per abrigar-se. El fill del jugador es va treure la capa i la donà a Jesús. Nostre Senyor li va dir que encara tenia fred i el llaurador li va donar les calces. El bon Jesús va dir-li que de tanta misèria i de tanta pobresa ni amb la capa ni amb les calces es podia treure el fred del damunt. I el fill del jugador es va treure la camisa i li donà. Jesús, davant de la seva bondat de cor, va dir-li:
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. El de la El delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
2: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
3: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades a mi em sembla un punt desproporcionat tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
1: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
5: I ara una mica de música.

0: What the bingo?
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: A Vilanova de Segrià, una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters amb un doble objectiu, generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Lleida, Estela Bosoms.
3: Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri i cal veure si la fruita protegida del sol gràcies a l'ombra de les plaques també en surt beneficiada. Ho expliquen declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
4: Estan orientades nord-sud i en el moment en què l'algoritme agronòmic es diu, és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca, si els hi toca als arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem, doncs, això, produccions, qualitats, calibres...
3: A Mollerussa és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, el que prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres. L'investigador Luis Assín explica que els quilos que es produeixen sota plaques baixen una mica, però hi ha altres avantatges.
5: Com, per exemple, l'estalvi en el consum d'aigua, perquè a l'estar els arbres, diguem, sombrejats, pues, consumeixen menys aigua. I altres avantatges, com, per exemple, el fet de que durant l'hivern, quan hi hagi gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior.
3: Un altre dels objectius és generar energia sense perdre terreny de producció agrícola. En el cas del canal Segarra-Garrigues, això ho impulsen col·locant plaques flotants en basses de rec. De moment, ja en tenen 2.800 a la bassa del Fes, al Segrià. En parla Jordi Sala, director d'operacions i manteniment de l'empresa encarregada dels treballs.
6: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Doncs un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
3: Abans d'acabar l'any preveuen tenir a punt dos parcs flotants més, al Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Coses que passen.

0: productes catalans són salut.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
3: Jo era un grup d'amics i llavors, doncs, amb el nostre grup vam anar a la platja i allà un noi del nostre grup coneixia amb un altre grup. I d'aquest grup estaven uns a la dintre de l'aigua i els altres a la sorra, i de dintre de l'aigua va sortir el jove. I jo en aquell moment, quan el vaig veure mullat i així, vaig pensar: ai, quin noi més lleig. I aleshores me'l van presentar com a Pegaso, perquè ell treballava a la Pegaso. I tots els de la colla han vist a dir-li: Manel, Pegaso, vine aquí, Pegaso, vine allà. I durant molts anys era el Pegaso.
4: Ella tenia 16 anys i jo en tenia 18. I quan ens vàrem casar, ella en tenia 22 i jo 24.
3: Em va demanar per sortir. Jo vaig tenir una miqueta de dilema, perquè al mateix època que ell se'n va declarar un altre xicot per carta, que era amic seu.
4: Estava molt sol·licitada en aquell temps.
3: Resulta que vaig arribar a casa meva, fet un mar de llàgrimes, i la meva mare em va dir: però què et passa? Dic que no sé quin triar. I no me n'arrepenteixo. Ens donàvem la maneta i anàvem pel carrer, però quan arribàvem al barri ens deixàvem anar la mà perquè ningú ens veiés. Llavors, si volies fer un petonet així esporàdic, havies d'estar una miqueta amagadet. Vull dir, és molt diferent, i la llibertat que hi ha avui en dia la desconeixíem, a part de que nosaltres també, sincerament, tinc que dir que érem en qüestió de la, el que hi ha avui en dia d'amor i d'estimació i tot això, eren completament analfabets.

0: I parlant d'emocions,
1: 84.
2: Benvinguts els que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: La màquina del temps.
4: La màquina del temps.
3: La màquina del temps.
4: La màquina del temps.

Amb més de 100 milions de discos venuts arreu del món, Neil Diamond és tot una llegenda de la música nord-americana i un artista que ha marcat la vida de diferents generacions. El nostre país va ser un referent dels qui van viure la dècada dels 60 i 70 i de retruc també per als qui vam créixer escoltant els seus hits melòdics al radiocasset del cotxe familiar les dècades següents. Com a compositor i intèrpret, al llarg de la seva trajectòria, Diamond ha aconseguit col·locar al top 10 fins a 38 cançons, però sens dubte, la que més èxits li ha reportat és aquesta. Diamond va escriure Sweet Caroline per a la seva dona, Marsha, però Sweet Marsha no acabava d'encaixar en la tornada que havia compost. Necessitava un nom femení de tres síl·labes, així que va fer una llista amb tots els que se li van acudir i Caroline, que en aquella època estava molt de moda gràcies a la filla del malaguanyat president Kennedy, va ser el que més li va agradar. Presentada el 1969, la cançó ràpidament va arribar a les primeres posicions de les llistes d'èxits i durant les dècades següents va ser versionada per més d'una vintena d'artistes. El que no es podia imaginar el cantant novaiorquès en aquell moment és que el tema s'acabaria convertint en un himne esportiu i menys que ho seria dels Red Sox de Boston, l'equip de béisbol que és l'etern rival dels seus estimats Yankees. Bogarts with a chopper up the third baseline for Andujar. Long throw. They can't make the play. Here comes Bradley to score and this game is tied. Tot va començar el 1997. Amy Tobey, una treballadora del club que s'encarregava de posar la música a l'estadi, la va fer sonar per megafonia en honor a una amiga seva que havia tingut una nena que es deia Caroline. La cançó va sonar entre la setena i la vuitena entrada de joc i va ser corejada per tot el públic. Així que Tobey va decidir que sempre que l'equip estigués guanyant a l'arribar en aquell moment del partit, la posaria. En poc temps, l'afició del Fenway Park va començar a considerar el tema com un amulet de bona sort. I el 2002, el club la va acabar adoptant com a himne oficial. Des de llavors, cada cop que en un partit sona el cor principal de la cançó amb la seva tornada inconfusible, els seguidors de l'equip coregen el so de les trompetes i repeteixen el So Good un total de 3 vegades.

0: Aquesta és la història que des de fa anys uneix Sweet Caroline i els Red Sox. Però quan el 15 d'abril de 2013 dues bombes van explotar a la línia de meta de la Marató de Boston causant 3 morts i més de 200 ferits, el tema es va convertir en gairebé un símbol de tota la ciutat. Tothom va quedar consternat i en aquests moments tan tristos, Neil Diamond va voler fer costat als seus compatriotes de Boston. Va aparèixer per sorpresa a la gespa del Fenway Park i va interpretar Sweet Caroline per a una afició que totalment emocionada la va cantar amb ell entre la 7ª i la 8ª entrada del partit que aquella tarda els Red Sox jugaven al seu estadi.
1: Thank you, Boston! Thank you, Boston!

Recentment, Diamond va voler solidaritzar-se també amb la crisi mundial generada per la pandèmia de la Covid-19, adaptant la lletra de Sweet Caroline a les recomanacions de prevenció de les autoritats sanitàries. El cantant va compartir un vídeo a les xarxes socials on va modificar la lletra original de la cançó per conscienciar sobre la importància del rentat de mans i la distància. Guitarra en mà i davant una llar de foc, donava aquest missatge als seus seguidors. Sé que estem passant per un moment molt dur ara mateix, però us estimo i crec que si cantem plegats, potser ens sentirem una mica millor.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
2: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
1: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
2: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
1: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic, el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
2: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
1: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
2: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
1: I com ho podem fer per canviar de religió?
2: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna.
3: Hare Krishna, Hare Krishna.
2: Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliga a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
1: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
4: Em fa la sensació que... i amb raó. La nit.
5: Escolta, què fas?
6: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell. Aquí, vaja, gaudint. Molt
7: bé. Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
8: Però on collons ens porten?
9: L'esquip més currada de la història.
10: Segueix més viu que mai. Més viu que mai.
11: És K25.

0: Tercer Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: En el món de la bioluminescència marina hi ha un fenomen conegut com a marees vermelles luminescents. Aquestes marees vermelles són causades per la proliferació d'organismes microscòpics anomenats dinoflagel·lats bioluminescents. Quan aquestes petites criatures marines són pertorbades pel moviment de l'aigua o el xoc de les onades, emeten un resplendor brillant, creant un espectacle nocturn enlluernador a l'oceà. El que fa que aquest fenomen sigui encara més intrigant és que alguns d'aquests dinoflagel·lats bioluminescents són capaços de sincronitzar la seva resplendor en una dansa impressionant de llum. Quan es troben en grans concentracions, com durant una marea vermella bioluminescent, els patrons de llum que creen poden ser veritablement hipnotitzants. Les marees vermelles luminescents s'han observat a diversos llocs del món, des de la badia del Mosquit a Puerto Rico fins a la costa de Califòrnia. Aquest fenomen no sol ofereix un espectacle visual impressionant, sinó que també té un impacte ecològic important. Alguns científics creuen que la bioluminescència podria actuar com un mecanisme de defensa d'aquests organismes microscòpics en confondre els depredadors i atreure les possibles preses.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada
0: ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat Mestre Artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
2: Hola, jo sóc la Carla Pallarès Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre de Gullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
1: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
2: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi. Ho explica el seu director Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Això és...
7: És meravellós. Hey!

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Jo us escolto. Ui, que fa de dies que us escolto. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: en el 107 de la FM.
1: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
2: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
1: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
2: farinacis, pa, pasta,
1: oli d'oliva,
2: fruita seca, nous, avellanes,
1: fruites fresques, peres, pomes,
2: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
1: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
2: Ous,
1: carn magra,
2: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
1: peix.
2: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega.
1: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
2: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua, és la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
1: Prioritzeu els aliments integrals, pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons.
2: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
1: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el

cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Ràdio Vilasacra, la que no és res convencional.
2: Els escacs, aquell esport. Potser d'entrada al món dels escacs us sembla una mica carregós, el que vulgarment es coneix com un tostón. Però estarem d'acord que té grans avantatges educatius, així que com fer que els vostres nens i nenes s'interessin pels escacs? Doncs home, els hi heu de vendre bé. Aquí teniu un suggeriment de com els hi podríeu vendre. De res.
3: Bon dia, nens. A veure, seieu, va, que avui aprendrem un joc nou. Us posaré en context. Hi havia una vegada un senyor que va treballar 5 minuts en tota la seva vida. Bàsicament va sortir per la tele vestit de militar i va llegir un discurs que li havien escrit. Amb només aquells 5 minuts de feina va obtenir el dret a rebre a l'any el que ara serien uns 250.000 euros. Per sempre, eh? A més, no pagava casa, vivia en un palau, volia un vaixell, li regalaven. I li feia gràcia una moto, li regalaven 4. A més, feia tejemanejes de tota mena, econòmics i de faldilles, i la premsa només tenia dret a dir que era molt campechano. Quan els tejemanejes es van fer massa escandalosos, va fotre el camp del país per viure encara millor en un país àrab, envoltat de dones, luxes, servents, de nou tot pagat. Ara digueu-me, nens, què us agradaria fer amb aquest senyor?
4: Matxacar-lo!
3: Molt bé, nens, doncs avui aprendrem un joc que es diu escacs i que consisteix exactament en això. Vinga, Pol, treu el tauler i les fitxes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. Bescanor, Laia Claret.
2: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
3: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que si poden produir-se al costat de casa tinguin uns circuits curts. És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
2: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
4: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
2: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
6: És evident que existen altres mundos.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tanca els ulls.
3: Que bo!

Correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.

0: viatge en el temps. Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
3: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
2: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: El secret de l'amor. Ton, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
1: No hi ha hagut mai infidelitat.
2: No, això no. Però hem portat molt bé amb això, eh? Jo amb la dona, que tinc n'he tingut prou i ella em toca també.
1: Jo també.
2: Els nostres fills hem procurat inculcar-los, eh?
1: El treball,
2: l'honradesa i el treball, eh? I gent si pot ser compromesa amb el país nostre.
1: Que siguin responsables.
2: Sí, que siguin responsables.
1: I no ens podem queixar.
2: Nosaltres no som sacrifici, el que sigo, però nosaltres el que volíem és que siguessin homes
1: el dia
2: de demà, perquè la persona que sap, el sapiguer vol dir llibertat. Si saps, és llibertat, perquè llavors tu pots contestar aquell i l'altre.
1: Si no saps, el que facis.
2: Si no saps, sempre has de callar. Però el principal de l'amor és que siguen de veritat els amors, que a vegades hi ha gent que es casen pels quartos, o es casen per altres coses, o hi ha interessos, llavors això... I llavors, bueno, però llavors això a vegades és el que porta les coses a desunió. M'entens? El de més s'ha de deixar a part.
1: Bueno, s'ha de... Mira, si no t'avens, doncs també t'has de... Una vegada una de fluixar i l'altra vegada de fluixar l'altra. Això és una cosa de dos, eh?
2: El nostre secret ha sigut que vos vam agradar i hem continuat agradant-vos. S'ha perdut una mica la xispa, però encara mos agradem. Va d'aquí.
1: Sí, així ha passat.

0: I parlant d'emocions.
1: 45. Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
5: Comalleu!
2: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
6: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

Sabies d'on ve l'expressió l'any de la picor? L'any 1471 va ser l'any de la picor. Durant aquell any va haver-hi una plaga molt forta de puces que van picar a gran part de la població. A més, era una època de fam en la que la gent passava molta gana i estava massa dèbil per resistir-se a les picades. Realment, si tinguéssim una màquina del temps, seria un any a evitar. Un cop acabada la plaga i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, va començar a fer servir aquesta expressió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'executiu de Salvador Illa, en col·laboració amb els bombers i d'altres experts, ja ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis. Es tracta d'espais ubicats entre els principals massissos catalans que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: 14 eixos de confinament, llavors a cada lloc, doncs els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim doncs el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
1: En total, aquests 14 eixos de confinament afecten més de 220.000 hectàrees. Uns treballs els necessaris per crear aquests espais oberts i sense massa forestal que comportaran anys de feina. El govern, però, ja ha definit 5 trams prioritaris on s'han començat a realitzar aquestes tasques.
2: 5 trams de prioritaris: Igualada-Martorell, d'acord, Santa Coloma-Cervelló-Perafita, Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Parelló.
1: A més, un dels objectius que persegueix el govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'hi instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques. Una estratègia forestal que combina prevenció, extinció i transició ecològica.
3: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
1: Aquí sensacions.
2: A sopar!
3: I què sopem avui?
4: Uramaki Sushi.
3: Sí.
4: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.
5: Simplement brutal.
6: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó es diu Que nadie sepa mi sufrir i també és coneguda com Amor de mis amores. És una cançó que l'any 1927 va estar interpretada per l'argentí Hugo del Carril i la va composar en el que anomenen vals peruà. Això ho va fer l'argentí Ángel Cabral amb lletra d'un compatriota, Enrique Diceo. Amb els anys, la cançó s'ha convertit en un gran èxit i ha estat versionada en molts gèneres. Es va fer molt famosa també la versió que va fer la cantant Edith Piaf. Aquesta versió en francès es va anomenar La Foule i van canviar totalment en aquesta versió del tema tota la lletra. Avui l'escoltarem cantada en català, a veure què ens transmet aquesta cançó de Que ningú sàpiga el meu patiment.

0: Cançons a deu d'escala.
1: Música sense data de caducitat. Ens cal sempre la música. Perquè, com deia Nietzsche, sense la música, la vida seria un error.
2: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca, i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia, i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: bon dia, Rubapluf. Com va el matí?
1: Bé, Xavier, per aquí anar fent. Ja tinc el teu primer encàrrec.
0: Ah, mira, m'alegro. I de què es tracta?
1: Em vas dir que busqués coses estranyes, diferents, curioses...
0: Sí, això et vaig dir.
1: Doncs, t'agraden les coses cruixents a tu a l'hora de menjar?
0: Home, depèn. Hi ha dies que m'agrada tou i depèn el plat...
1: Les coses cruixents?
0: Home, sí, a vegades també m'agraden les coses cruixents.
1: Per exemple, digue'm una cosa cruixent.
0: Les patates fregides, si són cruixents, doncs generalment són més bones.
1: Què més cruixent?
0: Doncs... Els fruits secs, més que tous, m'agrada que siguin cruixents.
1: I les taràntules?
0: Les taràntules?
1: Taràntules cruixents t'agraden a tu?
0: Home, és que no les he provat mai.
1: I menjaries de taràntules cruixents?
0: Home, doncs no ho crec.
1: Doncs fixa't bé que a Camboya, saps on està Camboya?
0: Home, sí.
1: On està Camboya?
0: A la zona del Vietnam.
1: Doncs sí, per allà. Doncs a Camboya, Xavier,
0: sí.
1: És un plat exquisit. Són uns bitxitos, que diria aquell, de 8 potes, que es fan amb una paella ben cruixents. Després es serveixen a tipus tapa. I, per exemple, tens la taràntula cruixent amb tapa, que la pots combinar amb una cervesa. Una cerveseta, un martini...
0: Home, jo no sé si menjaria això ni amb una cervesa, ni amb un martini, ni amb res.
1: Però és una cosa curiosa, estranya, i que existeix i que la gent se la menja.
0: Sí, tens raó.
1: Doncs ja t'he fet el primer encàrrec, Xavier. Demà et porto un altre.
0: Vale, demà porto'm un altre, Robopluf.
1: Doncs fins demà, Xavier.
0: Fins demà, Robopluf.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Tanca els ulls.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
2: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
3: La Municipal.
4: Tens de tot a prop de casa.
5: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
6: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
7: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
6: Més info a espaigironès.com.
8: Tanca els ulls.

Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Seix Barral publica Cartes d'amor, un treball de Darío Osses que recull les missives enamorades que el poeta Pablo Neruda va enviar a Matilde Urrutia entre el 1950 i el 1973. Neruda és, sens cap mena de dubte, un dels poetes més coneguts i citats del segle XX. I, de fet, la seva poesia de gaire amorós és una de les més populars entre els lectors i els enamorats. Nascut l'any 1904 a Xile, va morir el 1973, després d'aconseguir el Nobel l'any 1971 i de viure una vida que es va moure entre els honors, la política i l'exili. Pablo coneix Matilde Urrutia l'any 1946 en un concert. S'enamora d'ella i el que comença sent una relació secreta i clandestina s'acaba convertint en un amor que duraria fins la mort de l'escriptor. Aquesta edició, que reprodueix en color moltes de les cartes i les postals inèdites que Neruda enviava a Matilde, carregades de notes, de dibuixos i sobretot de poesia i de tota mena de sentiments, són un vehicle meravellós per anar descobrint els racons íntims del poeta i per entendre aquesta passió sense límits que es veia als versos i que aquí agafa una dimensió sòlida i carnal. Seix Barral publica Cartes d'amor, una edició de Darío Osses dels escrits de Pablo Neruda a Matilde Urrutia.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia, maco. Mira, sempre em passa el mateix. Que per xerrar més del compte fumo la pota fins a baix de tot. Vaig treballar amb un noi, llavors aquest noi va deixar de treballar on ella treballava, i al cap de 2 o 3 anys va venir a viure al bloc que jo vivia. Bueno, ve a viure allà, em presenta la dona, hem comprat el quart segona, pues encantada, que aquí, que allà. Bueno, total, que al cap de dies veia sortir la seva dona amb un altre. Aquest company de feina meu era baixet i prim. Jo el veia sortir amb un tio alt i gros. I bueno, i jo li vaig dir al meu home, jo no la vols dir tant, segur. Segur que escolta, que és descarat, que entren agafats de la mà. I és clar, ho vaig explicar a les companyes del despatx. Mireu, no diré noms, sabeuen, no fumis, sí, convençuda, sí. Tant entra amb un com amb un altre. No sé, jo ho veia claríssim. Mira, si ho veia clar, que els hi vaig dir a les companyes. Fins que al cap de, no sé, 1 mes o 2 mesos, no sé ara ben bé, me veig sortir el company meu de feina, a l'altre senyor, i 2 noies iguales, eren germanes bessones, però a més d'aquestes clavades.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem ara d'una malaltia autoimmuna, el lupus. Els principals símptomes són la fatiga, el cansament i també la fotosensibilitat. Les defenses no reconeixen els òrgans i els ataquen. Afecta sobretot dones en edat fèrtil. Clara Ontañón.
2: És el cas de la Pilar Lucas, diagnosticada de lupus quan tenia 22 anys.
3: ¿Qué me está pasando? Que tengo 22 años y no tira. Mi cuerpo no tira. A veces me quedaba como paralizada. Y claro, lo fundamental en el lupus es el diagnóstico.
2: Una malaltia desconeguda que pot ser altament incapacitant a l'hora de treballar. És una de les principals reclamacions del col·lectiu.
3: En el tema del trabajo, pues, que muchas personas no pueden usar 8 horas o estar 8 horas en el trabajo, y cuesta mucho que se reconozca una la discapacidad orgánica y otra la incapacidad laboral.
2: La Pilar és també presidenta de l'Associació Catalana de Lupus. Des de fa 26 anys acompanyen pacients i familiars i treballen en la divulgació de la malaltia.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.
8: Som a les xarxes socials, tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
9: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
10: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
11: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
12: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
13: I parlant d'emocions.
14: 21.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
2: Oli Baró de Maials. Oli.
3: Bé, no?
4: Oli màgica, plena de música i cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Hola, molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
0: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais i ulls.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: silenci. Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, Xavier. Bueno, de la veu és la veritat. La meva cançó és la vocació al Pirineu. Doncs moltes gràcies.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
3: Hola, sóc la poetia Alfonseda Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
2: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Nice.

anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
4: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
3: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
4: Per exemple, doncs, enviant ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
3: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
5: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
3: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge.
6: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
7: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer

0: Pan de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: diners. Avui. Capítol 2. Tu perdràs.
1: Tu penses que els diners fan la felicitat? Vostè faria qualsevol cosa per diners? Tres coses que no faries per diners.
2: És complicada la vida.
3: Disculpeu. No, no, no.

mirant al meu voltant, si haig de ser sincer, veig un xic de merder. Inseguretat, falta de respecte desmesurat pels demés, ambició també desmesurada del poder, dels diners, de l'aparentar. L'altre dia la meva filla em comentava: a classe, papa, hi ha nens que són pijos. Ah! Ser pijo. Quin títol honorífic més guapo, no? Esclar que aparentar que ser és pijo i no ser-ho, més que guapo, sembla trist, ridícul, on poc ens queda ja per veure i on els diners, hores d'ara, són la llei.

Si busco en el diccionari de la llengua catalana la paraula pijo, em quedo amb un pam de nas, perquè no hi ha cap definició per aquesta paraula. En canvi, el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola ens diu que pijo és el dicho de una persona que en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social acomodada. Ah, acomodada. Quina paraula més interessant. Quan moren més de 5 milions de nens al món anualment per fam, i ens envolta un desconcert general sobre tot plegat. Fixeu-se que moltes vegades, família, moltíssimes vegades, no sabria dir bien, bien, jo a què he venido.

0: Ciao, ciao, dalla Chandi Ciao.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: La tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: I parlant d'emocions...
1: 10.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: I parlant d'emocions,
1: 71.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pontós.
5: Els camps que et volten tenen verds de pruna, que es fan més vius de sota el cel tibant. El teu castell a poc s'engruna sota l'ombra impotent de Pere el Gran. Façanes nobles, velles, burilades amb la força del gòtic més auster, que s'obren finestrals i portalades, s'afermen en la plaça i al carrer. Tens masies que s'alcen repetides damunt planells que semblen de vellut, amb els badius oberts i les eixides des d'on es veu passar la solitud. Al capdamunt de l'aspre camarola, la torre que de l'Àngel prengué el nom, que des de fa tants segles està sola, vençuda i oblidada de tothom. I tu, Pontós, flairant a bosc i a herbes, amb el teu aire tosc i primitiu, ancorat a la terra encara serves la força de l'arrel que et manté viu.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat.

0: 9 al 17 de maig, Girona Temps de Flors, Girona Emociona.
1: Des d'aquí fins allà, t'encantarà.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, tenim una setmana marcada per la inestabilitat, intervals de núvols que aniran augmentant, sobretot a la zona del Pirineu. I, de fet, el dimarts ens creua aquest moment més inestable que ajudarà a que creixin els ruixats i el xàfec, sobretot durant la tarda. Ja a primeres hores del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos, sobretot a punts del litoral central, també a punts del sud del litoral nord, i ja a la tarda creixeran amb força les nuvolades, sobretot a punts de muntanya, però també arribaran per l'oest a partir de mitja tarda, que deixaran ruixats i xàfecs a molts punts del país. De fet, la temperatura per sota el que és habitual per l'època de l'any. Aquests ruixats i xàfecs, puntualment acompanyats de tempesta, també poden deixar alguna calamarsada i poden anar amb intensitat forta. En aquest sentit, s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya que afectarà el dimarts a la tarda. Què passarà la resta de la setmana? Doncs encara es mantindrà aquesta inestabilitat. Temperatures, com dèiem, per sota del que és típic per aquesta època de l'any, i el dimecres encara tindrem altre cop aquest ruixat i aquest xàfec. Exactament, això és tot des del Servei Meteorològic.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Simplement brutal.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de la Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
3: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Per la màgia del moment.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Això és la caixa de sorpreses.

N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: missatge, a nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes. I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui. Vaja.
8: Sí, és gratis.
5: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
9: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
10: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
11: Totes diferents, totes iguals.
10: Tenim orígens diversos, és cert.
12: I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
9: I el més important...
13: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.
14: Si observem amb atenció el món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

Alabin i Alaban, Alabin Bomban, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: el record de la ràdio, el teatre, el cabaret i el cinema.
1: I amb bones sensacions.
2: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
3: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
5: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.

0: brilla amb llum pròpia al Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda visitandorra.com.
1: Som a les xarxes socials, tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
2: I parlant d'emocions.
3: 76.

0: I parlant d'emocions. No.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

Miris on miris, hi som. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.

0: reptes del nostre territori.
1: Sí.
2: Superades les 3.000 trucades. Recull dels millors moments, onzena part.
3: Hombre, jo només et dic una cosa, eh? Aquí s'armarà la Guerra Mundial. En recorda't en què us ho dic sempre.
4: Sí. No, és que això ni amb 100 anys que passin s'arregla, eh? Vull dir, és molt...
5: Home, a veure...
6: Però jo dic una cosa.
7: I no hi ha més volta de full.
3: I ets molt guapo. Per mi ets com un fill. T'estimo molt.
5: Saludos, Mercè.
8: Per servir-te. Molt contenta de sentir-te. Una abraçada i molt ben retrobat, eh?
6: És lo que hi ha, i tu?
8: Hola, guapo.
9: Molt contenta de sentir-te la veu.
8: Ho celebro.
9: Doncs... un petó.
6: Això és una opinió meva. No sé si és acceptada.
9: Però,
8: home...
3: Us heu fet passar 5 anys tan bons que, escolta, no ho oblidarem mai.
9: Molt bé, doncs.
3: Us heu fet passar 5 anys tan bons que, escolta, no ho oblidarem mai.
9: Aquí? Això no quedarà així, no?
8: Hola, guapíssim.
6: No, sí, jo estic supersatisfet, tu.
3: No ho oblidarem mai.
6: Per mi és una motivació per tot el que més.
9: Estic molt contenta de sentir-te.
6: I...
9: per internet me té allà clavada, asseguda com una mòmia, i us ho vaig escoltant, i estic molt contenta. I vaig trastejant per la casa, la poso ben alta... I vaig fent. I us escolto perfectament.
3: Molt bé, un petó molt fort.
9: O sigui que t'estimo molt. Adéu.
6: És moltíssim. És moltíssim.
8: Sí, senyor, des del primer dia.
9: Per internet me té allà clavada, asseguda com una mòmia.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona. Yeah, yeah, yeah.
1: Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
2: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.
3: Suenen las bandas.
4: El programa dels dimarts a mitjanit.
3: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, tenim una setmana marcada per la inestabilitat, intervals de núvols que aniran augmentant, sobretot a la zona del Pirineu. I, de fet, el dimarts ens creua aquest moment més inestable que ajudarà a que creixin els ruixats i el xàfec, sobretot durant la tarda. Ja a primeres hores del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos, sobretot a punts del litoral central, també a punts del sud del litoral nord, i ja a la tarda creixeran amb força les nuvolades, sobretot a punts de muntanya, però també arribaran per l'oest a partir de mitja tarda, que deixaran ruixats i xàfecs a molts punts del país. De fet, la temperatura per sota el que és habitual per l'època de l'any. Aquests ruixats i xàfecs, puntualment acompanyats de tempesta, també poden deixar alguna calamarsada i poden anar amb intensitat forta. En aquest sentit, s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya que afectarà el dimarts a la tarda. Què passarà la resta de la setmana? Doncs encara es mantindrà aquesta inestabilitat. Temperatures, com dèiem, per sota del que és típic per aquesta època de l'any, i el dimecres encara tindrem altre cop aquest ruixat i aquest xàfec. Exactament, això és tot des del Servei Meteorològic.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Canvis en els protocols per frenar la transmissió de malalties de transmissió sexual. La sanitat pública catalana rebaixa a l'edat pediàtrica tant la detecció com la prevenció de les ITS. I, per tant, els pediatres ja tractaran el tema a partir dels 12 anys. Susana Ruiz, un canvi de protocol del Departament de Salut vist que les relacions sexuals comencen a edats més primerenques ja des de fa un temps.
9: S'han avançat els primers contactes sexuals i això obliga a adaptar el model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual. Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
10: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
9: Un altre àmbit des d'on cal actuar per arribar als joves és l'escola. Salut i educació estan preparant canvis que podrien començar a aplicar-se a partir del curs vinent.
11: Precisament s'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
9: Luisa Conejos és subdirectora general d'Infeccions de Transmissió Sexual.
8: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i també orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
9: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web, per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
12: Ara t'explicaré una història.
13: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
14: Confirmat.
15: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

de mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra, des de 1993.

0: que lavarlo.
1: He menester que... ponerlo otra vez.
0: Que no, que hay que lavarlo y ponerlo.
1: Ya te juega y trae la regadera. Ya te pa' juega, hombre. Ya te pa' juega.
2: Mira.
3: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?
4: Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: I parlant d'emocions,
1: 77.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar xocolata, molta
4: saltem
3: xocolata.
4: Saltem amb el teatre.
5: Impulsem els nostres escenaris.
6: Saltem amb el circ.
7: Impulsem les nostres carpes.
8: Saltem amb la poesia.
9: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
10: you, Impulsem la cultura.
11: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
12: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escac i a les primeres pàgines explica la història dels escacs. L'he triat perquè a mi m'agrada molt jugar als escacs i aprendre noves jugades de partida. Si voleu ser uns criats als escacs, us el recomano. Gràcies per escoltar-me. Adeu.
13: Ay, ay, va, Dios, estos son puto locos. Que no, hombre, que nos reímos. Y punto, así de claro.
14: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
15: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
14: Més info a espaigironès.com.
16: Ministrius de llars.
17: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
16: Ministrius de llars.
17: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Explica'm històries.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Les lleis són les lleis. Les lleis són les que hi ha. I qui legisla, qui no, qui la jutge, l'únic que fa és aplicar la llei. Qui els legisladors són els qui fan les lleis. Qui són els legisladors? Els polítics que tenim. Els polítics són qui fan les lleis. I llavors, a l'hora de votar, que recordin a qui han de votar i com han de votar i què han de demanar i què han d'exigir. Llavors, què és el que estem parlant? Això ho permet la llei. Per desgràcia, ho permet la llei. Vinga.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: 012, la millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vull ser amic teu. Qui sóc? Espero que ho endivineu.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, hijo.

0: Sabies que...
1: La Sacra.
2: A l'univers hi ha enormes forats negres massius ubicats al centre de la majoria de galàxies, inclosa la Via Làctea. Encara que són extremadament massius, tenen una mida relativament petita en relació amb la seva massa. Una curiositat fascinant és que aquests forats negres poden afectar el temps al voltant seu. A causa de la intensa gravetat que generen, el temps es dilata significativament a prop seu, un fenomen conegut com a dilatació del temps. Això significa que per a un observador que estigui a prop del forat negre, el temps transcorreria més lentament en comparació amb algú que estigui més lluny. Aquesta peculiaritat del temps a prop dels forats negres és un concepte sorprenent de la relativitat i té fascinants implicacions en la comprensió de l'univers i la física fonamental.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps que ha de tornar a canviar d'una forma evident amb el pas de les hores a gran part de les comarques de Girona. Sí que a hores d'ara el temps és ben tranquil i ben plàcid. La temperatura no ha baixat tant com matinades enrere o matins i ja de fet s'està començant a recuperar. Només tenim alguns núvols dispersos, bàsicament per la Costa Brava o en alguns racons de la selva. I en canvi ja diem, a partir d'aquest migdia, els núvols creixeran d'una forma exponencial i acabaran deixant ruixats i tempestes. Compte al voltant de les Guilleries, al Montseny, també al sud de la Garrotxa, perquè és on més calamarsa arribarà a caure, i després, molt avançada la tarda i al vespre, aquestes tempestes també assoliran tota la Costa Brava. Per tant, al llarg de la tarda acabarem en remull a gran part de les comarques de Girona i en molts casos amb tempesta, com dèiem, i amb calamarsa. La temperatura agradable mentre no hi plogui. La tarda encara acabarà sent força suau. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu i Esclat.
7: La vostra festa.
8: Silenci.
9: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
10: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
11: Què necessites avui?
12: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. 4 sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972-6732. 2, 9, 6.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és Nota.
1: Jo, de veritat, sento des del taxi

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: L'Espai Curiós.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules, ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 50.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
2: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
3: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir: no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
2: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
4: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
2: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
4: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia, i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
2: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: чика, пика, паярика, кама, толта и бакарика, батани си с фольчикс, пикс, паярикс, кама, толта и бакарикс.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
8: Ei, què dius? Què aporta de nou?
7: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al Polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
5: Informació, música, entreteniment. Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
2: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Jo vaig a Barcelona amb una freqüència d'un cop al mes, una cosa així. No tenim venda de bitllets ni res que s'hi sembli. Bé, amb tot el que va d'any, ni una sola vegada m'ha vingut el revisor i no he pagat mai per anar a Barcelona. Sempre he anat de franc. Sempre. No he... Aquest any no he pagat ni una sola vegada. L'estació està bastant abandonada. El manteniment de l'estació el fa l'Ajuntament, se'n cuida poc. Sí, ni més ni menys. Que realment, si no et venen a cobrar, doncs no pagues.

amb ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

veus que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona. Vila.

l'editorial Ginesta vol donar a conèixer el llibre La història i futur de Vila-sacra, de la qual Pep Velasco és l'autor i escriptor del nostre municipi, amb l'ajuda de persones molt emblemàtiques del poble com Gavi Planes, Juan Rabí Diego, Juan Romero, José María García, Jordi Planes i Rafael Garballer, els quals han aportat moltes històries i fotografies que no poden quedar perdudes per descobrir un poble amb molta identitat. La publicació del llibre està prevista pel 2027.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: La Cambra de la Propietat de Girona analitza l'evolució del sector del lloguer trimestralment a la capital, Figueres, Olot i la zona de la costa, que inclou Palamós, Calonja, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En l'informe de l'últim trimestre del 2025 s'hi ha detectat que la ciutat de Girona continua concentrant la màxima atenció del mercat de lloguer a les comarques gironines. A Gombrèn hi ha hagut un cap de setmana temàtic centrat en la geografia sagrada dels santuaris marians, com és el cas de Montgrony. Una experiència immersiva que ha inclòs un pelegrinatge des de Gombrèn, conferències, tallers, cants i danses. La Ciutadella de Roses disposa des d'ara d'una nova guia de visita que permet descobrir i comprendre els més de 2.400 anys d'història d'aquest espai patrimonial únic, combinant informació històrica, recursos visuals i continguts digitals interactius. El Fem Jazz de Banyoles ha acabat la 32a edició amb molt bona resposta del públic. El festival ha reunit 16 propostes musicals de jazz i músiques negres en diferents espais de la ciutat, tot i la pluja del dissabte. L'organització destaca la consolidació del certamen i la confiança del públic en la qualitat de la programació. L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa el programa 6-7 en Sport, una prova pilot que vol acostar la pràctica esportiva als joves dels diferents barris del municipi i fomentar la igualtat d'accés a l'activitat física. La iniciativa està impulsada pel Departament d'Esports amb el suport del Consell Esportiu de la Selva i s'adreça a nois i noies d'entre 12 i 16 anys. L'hoquei Olot empata davant el Girona Club Hoquei en el darrer partit del curs a la Josep Jou. Pau Flores va disputar el seu últim partit abans de penjar els patins i tancar una trajectòria gairebé íntegra jugant al club olotí. En matèria esportiva, el Girona va anar pràcticament tot el duel per davant del marcador i els garrotxins van ser capaços de remuntar-ho, però van acabar encaixant l'empat a la recta final. El Palamós Club Futbol venç per 1-0 al Parets Club Futbol i continua segon després d'un partit molt trabat al municipal. Un gol en pròpia porteria abans del descans ha decidit el duel. Els palamosins buscaran assegurar el play-off al camp de l'Argentona.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
6: I parlant d'emocions...
7: 95.
8: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
9: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
10: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
9: I 100% en català. Et protegim?

0: 62. Please, please, please, please, please, please, please, please, please. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els avis Lluís.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25. K25.
8: Això és la caixa de sorpreses.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Hola, em dic Martí Borrera i avui us explicaré un enigma. El meu oncle, que anava sense paraigües ni barret, es va trobar al mig un xàfec. La roba li va quedar xopa. Però tot i que portava el cap descobert, no es va mullar ni un pèl. Com ho explicaries?
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: viatge en el temps.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta. Va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per les set reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del Sistema Públic de Salut per al 20 de maig. Amb aquesta seran 11 les jornades d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat assegura que mantindrà la protesta mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'asseguin a negociar millores en les condicions laborals. En paral·lel, Metges de Catalunya ha activat la campanya Ni un minut més, amb la qual insta els professionals sanitaris a no realitzar cap activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria, com ara hores extres o assumir pacients addicionals per cobrir baixes o vacants.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
4: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.

0: Perenyà no és l'objectiu, és no parar de créixer. I una de les millors maneres, per no dir la millor manera que jo coneixo, d'aconseguir-ho, per tant, l'objectiu és créixer i guanyar, aconseguir l'èxit, és un mitjà, no és l'objectiu final.
1: Mònica Esgueva, és igual als títols i objectius que acumulis. Si no gaudeixes del camí, els triomfs són àrids, efímers i insatisfactoris.
2: Ràdio Vila Sacra. Que unimos el éxito a la felicidad, y no solo eso, sino que estamos dando un ejemplo a todos los niños. Los niños son muy fácil, son muy maleables, entonces estamos dando a las familias que ponen esa presión sobre esos niños, y esos niños que quieren llegar a ser como esas estrellas, cueste lo que cueste, sin darse cuenta y sin contar que, cuáles son los entresijos, qué es lo que te estás jugando detrás, cuál es el precio a pagar. Es que no son, las cosas no son como parecen, y me parece excelente que esto salga y se abra a la luz.
0: Èxit seria disfrutant del camí, disfrutant del camí. L'Andrés Iniesta no va dir fa gaire: l'important no és guanyar, no, l'important no és arribar, sinó l'important és disfrutar del camí.
2: Porque si tú te pierdes como persona, entonces ¿qué vas a ganar?
1: André Agassi. Guanyar no canvia res. Les victòries no ens fan sentir tan bé com malament ens fan sentir les derrotes. I les bones sensacions duren menys que les dolentes.
3: I també diu André Agassi: mai privaria a ningú, mai privaria a ningú de l'aprenentatge que suposa perdre.
2: Cultivar la humildad, a ser mucho más ser humano, a ser más compasivo, a entender a los demás. Porque tú has estado ahí abajo también, sabes cómo se siente, ya no puedes humillar a los demás cuando estás arriba.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: temps de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Hola, molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
0: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25. K25.
8: ¿Qué tal?
9: La ràdio de Vilasacra
10: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
11: Veniu!
12: Són de confiança, són d'aquí.

0: Abans.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions...
0: 14.
3: Apuja la ràdio.
4: Xica, tica i ballarica.
5: Què diu el carrer? Sovint tenim paraules integrades al castellà que són incorrectes. Avui els hi toca a la gent del carrer trobar la paraula en català dels següents barbarismes.
6: Com diries en català duende? El duende del bosc, del llibre de fantasia o lo que sea.
7: Com es diu? Un follet?
6: Un follet. I la ingle?
8: La ingle.
9: No tinc ni idea.
6: No tinc ni idea.
8: Tampoc.
9: Sí.
10: Que estarà com a la punta de la llengua.
9: Diria ingle.
6: Angonal.
9: Angonal.
6: I la mirilla de la porta?
7: La mirilla.
6: De la porta, per on et miren.
9: No ho sé, no tinc ni idea.
6: Espiell.
9: Ah, espiell. No, espiell. Ni idea.
6: I relleno? Te la saps?
9: Sí.
6: Sí.
7: De què?
6: El relleno. De què?
7: De què? Bueno, no sé.
6: El galdini està relleno de...
9: Ple.
6: Ple. Tu vas al forn de pa i dius un croissant farcit de... Xocolata negra, xocolata blanca, xocolata amb llet... Relleno.
9: Farcit?
6: Farcit.
9: És com has dit,
6: Sí. Ah, ho he dit. Ah, ho saps com és? I un iate?
9: Un iat. Iat. Un iat.
6: Io? I ara una consonant.
9: Iot.
6: Iot.
9: Vale, diré.
6: Iot, iot. Per tant, quina nota us posaríeu, noies? Aprovat?
9: Insuficiente, suficiente.
6: Suficient?
9: Sí.
11: Jo... sí, suficientament.
6: Suficient. Follet, angonal, espiell, farcit, iot, són paraules que podríem incorporar en el nostre lèxic del dia a dia. Què en penseu? Déu-n'hi-do.
0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
2: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
7: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
6: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
7: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: première fois soir a dit Julie, c'est mieux pour les
1: tots els nostres records.
2: Doncs bé, aquí continuem i a més continuem amb alegria, continuem amb ganes, continuem amb trucades. Amb trucades de, i a més en tenim tres i aquesta seria la quarta. Moment, un moment. Doncs despenjo el telèfon ara. A aquest moment el l'haig de despenjar perquè ens us dic, si voleu sortir per antena i em dieu que no, doncs malament. Què dèiem? Què passa, Jordi?
3: Què dius?

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Emociona't. Deixa't endur per la il·lusió dels llums, seu a la butaca dels somnis, participa de les nostres tradicions. Comparteix cultura, regala emocions. Generalitat de Catalunya.
1: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.

0: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
1: Bé, no?
2: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
4: Atenció. Atenció, atenció, atenció.
5: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

0: moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona Museu.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: La Cambra de la Propietat de Girona analitza l'evolució del sector del lloguer trimestralment a la capital, Figueres, Olot i la zona de la costa, que inclou Palamós, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En l'informe de l'últim trimestre del 2025 s'hi ha detectat que la ciutat de Girona continua concentrant la màxima atenció del mercat de lloguer a les comarques gironines. A Gombrèn hi ha hagut un cap de setmana temàtic centrat en la geografia sagrada dels santuaris marians, com és el cas de Montgrony. Una experiència immersiva que ha inclòs un pelegrinatge des de Gombrèn, conferències, tallers, cants i danses. La Ciutadella de Roses disposa des d'ara d'una nova guia de visita que permet descobrir i comprendre els més de 2.400 anys d'història d'aquest espai patrimonial únic, combinant informació històrica, recursos visuals i continguts digitals interactius. El Fem Jazz de Banyoles ha acabat la 32a edició amb molt bona resposta del públic. El festival ha reunit 16 propostes musicals de jazz i músiques negres en diferents espais de la ciutat, tot i la pluja del dissabte. L'organització destaca la consolidació del certamen i la confiança del públic en la qualitat de la programació. L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa el programa 6-7 en Sport, una prova pilot que vol acostar la pràctica esportiva als joves dels diferents barris del municipi i fomentar la igualtat d'accés a l'activitat física. La iniciativa està impulsada pel Departament d'Esports amb el suport del Consell Esportiu de la Selva i s'adreça a nois i noies d'entre 12 i 16 anys. L'hoquei Olot empata davant el Girona Club Hoquei en el darrer partit del curs a la Josep Jou. Pau Flores va disputar el seu últim partit abans de penjar els patins i tancar una trajectòria gairebé íntegra jugant al Club Olotí. En matèria esportiva, el Girona va anar pràcticament tot el duel per davant del marcador i els garrotxins van ser capaços de remuntar-ho, però van acabar encaixant l'empat a la recta final. El Palamós Club Futbol venç per 1-0 al Parets Club Futbol i continua segon després d'un partit molt trabat al municipal. Un gol en pròpia porteria abans del descans ha decidit el duel. Els palamosins buscaran assegurar el play-off al camp de l'Argentona.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!
0: I parlant d'emocions.
1: 55.
4: Exacte.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Oh, canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
0: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació del televot més elevada de totes amb diferència, va provocar protestes. Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
2: A la 5-7 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps com funcionen les ratlletes de la cobertura del teu telèfon mòbil? Suposo que t'has fixat en la petita icona que representa la qualitat del senyal de cobertura i el tipus de xarxa que està utilitzant el teu dispositiu. La intensitat del senyal es representa en decibels en mil·liwatts, amb uns valors que van del menys 60, representant una cobertura excel·lent, fins al menys 120, que indica que no tens cobertura mòbil. Pots veure-ho si entres a la configuració del teu Android i busques la funció estat de la SIM. Pel que es veu, amb els iPhone, a partir de la versió iOS 11, no es pot accedir a aquesta funció. Actualment, a l'estat espanyol hi ha 4 ORMs, això vol dir operadors mòbils que disposen de xarxes pròpies: Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo, que a la vegada ofereixen el servei a tot un reguitzell d'OMBs, operadors mòbils virtuals. Amb l'app OpenSignal per a iOS i Android pot realitzar proves de velocitat de la connectivitat i identificar la torre celular a la qual s'està connectant el teu dispositiu. També mostra la ubicació de les que tens més a prop. Així, si t'hi apropes, podràs millorar la teva connectivitat. El projecte Cobertura Mòbil, que disposa d'una aplicació per a dispositius Android, és un projecte col·laboratiu que es nodreix de la participació ciutadana per generar les dades de cobertura a Catalunya. El mapa, que també hi pots accedir a través de l'adreça bit.ly/cobertura-mòbil, permet consultar la disponibilitat de cobertura mòbil arreu de Catalunya, diferenciant per tipologia de connectivitat i per l'operadora. Així mateix, CoverUp mostra el mapa de cobertura de tot l'estat espanyol i analitza la qualitat de connexió del teu dispositiu. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: Una de les opcions que està agafant més popularitat és viatjar sol. Una experiència que serveix, diuen, per conèixer-se a un mateix i ser més resolutius a l'hora de solucionar problemes. Lola Santiago.
1: El estar tú en un lugar te da la tranquilidad de ir donde quieras, cuando quieras, de tener más tiempo para pensar, para conocerte.
2: És l'Andrea, qui aquest any ha decidit viatjar sola per Itàlia a moda de teràpia. No és l'única. De fet, la majoria dels que s'animen a iniciar aquesta aventura ho fan per beneficis personals. Entre ells, una major introspecció, prendre decisions pròpies o guanyar més autonomia. En Francisco Rivera, psicòleg clínic d'Uno Bravo, afegeix que aquesta experiència també aporta una major resiliència, ja que hem de fer front als imprevistos.
3: Imagina, por ejemplo, que pierdes un tren. Pues si estamos en un viaje en grupo, pues no suele pasar nada. Siempre hay alguien en el grupo que es como el solucionador de problemas, ¿no? Pero cuando vamos solos, pues nos vemos forzado a resolver esta situación. Esto lo que va a hacer es que fortalece la capacidad que tenemos pues para afrontar problemas.
2: Qui va aprendre a superar aquests reptes va ser la Clàudia, qui fa uns anys va viatjar sola al Japó i va estar 2 mesos i ens recomana...
4: Deixar-te emportar una miqueta pel que passi. Bueno, no sé, jo trobo que és com el que més agrada, no?, d'un viatge, aquests petits moments de, bueno, pues no portava guia i m'he deixat emportar i ha passat això.
2: Tot i aquests beneficis, hi ha molts que encara no s'animen a viure aquesta experiència per la por a la soledat. En aquest sentit, Rivera insisteix que aquest sentiment pot ser l'excusa perfecta per conèixer les persones que es creuen pel nostre camí.
5: Pensa.
6: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: kolana, a radio villa sacra tot la settimana. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària, tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments, és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous a la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
1: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
3: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Descobreix Fit el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fit el País, al vostre costat.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Canvis en els protocols per frenar la transmissió de malalties de transmissió sexual. La sanitat pública catalana rebaixa a l'edat pediàtrica tant la detecció com la prevenció de les ITS i, per tant, els pediatres ja tractaran el tema a partir dels 12 anys. Susana Ruiz, un canvi de protocol del Departament de Salut vist que les relacions sexuals comencen a edats més primerenques ja des de fa un temps.
2: S'han avançat els primers contactes sexuals i això obliga a adaptar el model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual. Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
3: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
2: Un altre àmbit des d'on cal actuar per arribar als joves és l'escola. Salut i educació estan preparant canvis que podrien començar a aplicar-se a partir del curs vinent.
4: Precisament s'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
2: Luisa Conejos és subdirectora general d'Infeccions de Transmissió Sexual.
1: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i també orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
2: Si el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
1: L'Àngel Rivero és responsable mèdic del Checkpoint i treballa a la unitat d'infeccioses de l'Hospital Germans Trias. Què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com a especialistes en atendre ITS al Checkpoint, que es comenci a tractar el tema a partir dels 12 anys, què us sembla?
5: Bueno, és un punt clau, no? Realment cada vegada estem veient que la gent està iniciant la seva vida sexual de manera més precoç, aleshores quan abans tinguin informació i tinguin accés a programes de prevenció, molt millor prevenir que curar, no? Sempre ho hem dit. I si ja des de petits tenen la informació suficient per fer no? aquesta activitat sexual de manera responsable i amb tota la font d'informació necessària, doncs molt millor que arribar tard i que aquesta informació arribi esbiaixada per altres vies, com pot ser la pornografia, no? Que és estacionant la sexualitat i per on la gent s'està educant actualment.
1: Clar, perquè aquest nou model d'atenció sí que incideix en l'atenció als hospitals, com s'ha de tractar, però també a les escoles. Està bé que se surti també de l'àmbit sanitari?
5: Exacte, vull dir, la sexualitat s'ha d'abordar des d'una manera multidisciplinar, no? No s'ha d'arribar quan ja estem tractant, sinó que l'usuari ha de tenir una formació, una base, no? Realment el que no pot ser és que ens arribin usuaris de 20, 20 i pocs anys diagnosticats a les unitats dels hospitals i que ens puguin dir, ningú m'havia explicat res sobre les ITS o sobre el VIH.
1: Es coneixen bé els riscos, les conseqüències a dia d'avui de patir una ITS? S'ha perdut la por?
5: Sí que és veritat que el model de, no, de les conseqüències, els efectes secundaris, etcètera, d'haver patit una infecció existeixen, però tampoc hem de basar aquesta educació en la por, no, de les infeccions no controlades, les conseqüències, etcètera. Hem de combinar aquest model d'informació i a la vegada d'educació, però sense basar-nos en un model com s'ha fet abans, no, de que el VIH mata, etcètera, etcètera, sinó perquè el VIH ja no és així, però vull dir, hem de basar-nos en un model d'educació positiva, és a dir, la sexualitat existeix, la sexualitat és una cosa que s'ha de gaudir, no ens hem de basar en la por, però que en tenim eines per fer-ho de manera responsable i que en cas que ens haguem exposat, no, podem recórrer a aquestes eines per fer una detecció precoç, per fer tractaments precoços i no patir una infecció asimptomàtica durant molt de temps que a més anem transmetent a altres persones. Aleshores, conèixer aquests recursos de prevenció, de tallar la transmissió, també fa que aquest gaudiment de la sexualitat sigui més positiu, és a dir, gaudim de la sexualitat però de manera positiva. Aleshores, això s'ha de basar en un model d'educació que afronti, no?, la part positiva, sí, de la sexualitat, però a la vegada una sexualitat responsable.
6: Per acabar, fa anys les infeccions afectaven sobretot majoritàriament a uns col·lectius concrets, però, i ara ho explicaven els responsables del Departament de Salut, els escoltàvem, que aquest patró s'ha trencat. Esteu notant que les ITS s'extenen en tots els col·lectius, sexe, edat, orientació sexual?
5: Sí, hi ha hagut un canvi de patrons, però també és veritat que cada vegada hi ha més població que accedeix als cribatges asimptomàtics i que anteriorment no eren conscients de que hi havia aquesta població que estava afectada per ITS de manera asimptomàtica, per tant eren ITS silencioses, i actualment gràcies a l'accés, no, als cribatges periòdics són més coneixedors, no, de que existeixen aquestes infeccions que abans estaven contingudes en l'ombra, no, que realment eren totalment desconegudes per nosaltres. Sí, que és veritat que la població té més vida sexual, vull dir, i les aplicacions de geolocalització, les aplicacions de contactes, faciliten que hi hagi una llibertat sexual molt més àmplia i que la gent tingui més oportunitats de tenir aquests contactes, aquestes disposicions. També les relacions han canviat. La gent té relacions més dinàmiques, sí, moltes més parelles. L'establiment anterior que teníem, no, de la parella estable tota la vida i que no es podia trencar després del matrimoni, això ha canviat. I sí, veritat que això està fent que hi hagi unes dinàmiques sexuals molt més canviants i més... o sigui, que hi ha més i més exposició en aquest sentit, però també abans, quan se sortia d'aquest patró, s'amagava. Amb la qual cosa, ara vivim una cultura de que podem exposar-ho lliurement. Aleshores, sí que ha canviat, però potser és que simplement s'està visualitzant més i s'està fent més present, no? I som més conscients de que existeix aquesta sexualitat activa.
6: Àngel Rivero, responsable mèdic del Checkpoint, que treballa també a la unitat d'infecció des dels Germans Trias. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Ràdio Vilassar. Tu pots ser part del canvi.
8: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
9: Ràdio Vilassacra.
8: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
9: Ràdio Vilassacra.
8: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
9: Ràdio Vilassacra.
8: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
9: Ràdio Vilassacra.
8: Pels joves calvos. Per les dansaires.
9: Ràdio Vilassacra.
8: Pels pescallunes. Pels romàntics.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
5: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Propostes en xarxa.
8: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
9: Això és Ràdio Vila-sacra.
10: Wow.
9: Que no et confonguin.
11: Au.
12: Mira que bé.
13: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: Tretzer Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.

El cervell humà és una màquina d'encunyar. Si l'alimentes amb ximpleries, obtindràs escòria. Si l'alimentes amb imaginació, obtindràs saviesa. Frase de Santiago Ramón y Cajal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques dels joves extutelats. Fins ara la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per les fundacions Mercè Fontanilla i Resilis, feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves. Però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
2: Hem transformat la prestació, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
1: La consellera ha reconegut que s'havien trobat amb una direcció general molt danyada, tensionada i amb molts problemes de gestió, i ha assegurat que les principals deficiències ja s'han resolt.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Ràdio Vila-sacra 107.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Espai Gironès, fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig, vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
6: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo estic sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: I parlant d'emocions.
15: 35.

0: tu. Ràdio Vilasacra i Punt.
1: Així sona.
2: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
1: ...100% Empordà.
2: Algun cop has fet campana? Segurament sí. I t'has preguntat per què ni deies fer campana? Què tenen a veure les campanes amb una classe? Doncs per saber-ho hem de tirar enrere en el temps. Resulta que a les escoles de capellans, un dels càstigs oficials, si no et presentaves a classe, era haver de tocar les campanes. Evidentment, tocar les campanes no era fer dringar una campaneta, no? Era una cosa que costava molt, perquè les campanes eren uns bitxos enormes que pesaven una quantitat de quilos abismal. Per aquest motiu, quan els alumnes se saltaven classe, ja sabien que el dia que tornessin haurien d'enfrontar-se a un campanot. La forma del càstig és el que va donar nom a l'expressió. Tots els que heu fet campana a les últimes dècades us heu lliurat d'una bona.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.

Toques de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: exempcions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
1: Pensa en un producte.
2: Aquest estiu, fes que els teus fills visquin una aventura inoblidable a la Cerdanya.
3: Acampaments i colònies orígens descobriran la natura, faran nous amics i gaudiran d'activitats emocionants en un entorn espectacular.
2: Colònies i campaments no massificats al Pirineu. Places limitades.
3: Reserva ara a originsnatura.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Orígens, emocions per a tota la vida.
4: Avancem junts.
5: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.

0: Marca aquest número, t'estem esperant.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: No entenc per què es respecta la voluntat d'un testament i, en canvi, no se'ns escolta ara que som vius i diem que no volem anar a una residència. Ajudeu-me, a mi i a tots els ancians, a quedar-nos a casa i a morir entre les nostres coses. Segurament viuré millor.
5: Des de Ràdio Vila-sacra, recolzem el missatge de que puguis triar quedar-te a casa. Ràdio Vila-sacra està amb tu.

0: On?
1: Al coll. Tinc tortícoli.
0: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal, de sabor natural, amb el contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. Tranquil·litat i bons aliments.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, l'ubó que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fogons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure,
1: molt
0: què bé. Portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta, dels tipus de pasta, però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va,
1: sí,
0: doncs.
1: Tipa molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, vale.
1: Clar,
0: vale.
1: Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya, jo
0: vinga,
1: me la menjo
0: doncs
1: perfectament.
0: Vinga, doncs anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim. Per 4 persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, per 4 persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat.
0: Vale.
1: Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella, o sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale, sí.
1: No tanta
0: la vedella a vegades queda una mica forta.
1: Una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues, jo aquí sempre hi poso pastanaga, tallada ben petita, m'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir...
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot?
1: Sí,
0: bona,
1: sí, ja fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè tu ja ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu, però un pols, eh? Ni mitja cullerada de postres ni de cafè.
0: Perquè si no, de seguida,
1: una mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litro i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig
0: així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... aquí per fer això, jo el que faig que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això.
0: I
1: esclar, té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan ceba.
0: Jo a la meva mare sempre li posava
1: jo
0: ceba.
1: No, perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un parell o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb això.
0: Molt bé.
1: I un pessic de nou noscada. Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador petit
0: ratlla...
1: i la ratllo una mica. No,
0: molt poca també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca. Eh? I bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu
1: sí,
0: això,
1: amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem... Perquè abans es posava la carn, sempre, a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura. perquè
0: clar, però
1: queda
0: deia
1: molt recremada.
0: També deia això de l'ova de llei, perquè esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba i fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que ja agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo, sí. Jo m'agrada tallat petit, eh? Tallat petit.
0: Va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci que perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta. La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si
1: hi posem...
0: Si ja no queda la carn tan recremada
1: no,
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo.
1: Jo amb els macarrons i tot ho faig així,
0: va,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla baixa fan, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Val.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no la tapi ni res.
1: Aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi,
0: sí,
1: ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la vas aixafant, i llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els posin la pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos, tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. I llavors ja tenim una plata del forn que hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre i...
0: L'emplenes gaire o què?
1: No, molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir
1: d'aquesta
0: carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja en faig un quilo.
0: Ah,
1: i penso
0: bé.
1: Així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia, perquè la bolognesa és bona bon rato, eh?
0: Val.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat i el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Ara, jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí,
0: o no?
1: Bueno, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí,
0: perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereixer tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí.
0: Veritat, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no,
0: o no? Ho fas en no. La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però
1: bueno, com que la tens en un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat i com és el moment, la poses a la paella. I també hi tires una mica darrere de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com
1: el ja birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa.
0: Sí. Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients. De lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Val. Molt bé, vinga.
1: Doncs mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o 3, jo sempre li poso tallada petita.
0: Un all porro, que ens agrada molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida.
0: Sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí, i després la traiem, eh? No, va, no recordem si de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors la llet depèn de la farina, el que se'ns veguin, i posarem més o menys.
0: Ja sabeu que hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè si no, la beixamel tindria gust de farina crua. Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o 3 de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra també guardeu-el.
0: Molt bé.
1: Llavors amb aquest mateix oli farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ja veurem que quan... N'ha de posar a poc a poc, això, Joan.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou noscada si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano que...
1: No en pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que, i la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit, un més gran...
0: Mare meva, aquesta cuina que
1: aquest
0: més de maca.
1: Aquest petit i una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana vinent.
0: Bon dia.
2: Ràdio Vila-sacra.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.
8: Hola a tothom. Quants stickers heu enviat avui per WhatsApp? Aquest neologisme sí que s'enganxa. S'enganxa gairebé tant com el barbarisme enganxina, oi? Però no, l'alternativa catalana a sticker és adhesiu. Què ens ha fet l'adhesiu, pobret, per tenir tan poc èxit? Segurament ens costa perquè és una formació culta del llatí adhesus. Entre vosaltres i jo, la forma enganxina tampoc no és cap pecat mortal. Hem fet el derivat calcant la forma castellana pegatina, però enganxina, ve del verb enganxar. Almenys és un calc fet amb gràcia, no trobeu?
9: És Ràdio Vila-sacra.

0: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Molt bé, no?

0: Vision, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: No t'ho perdis.
4: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
5: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
4: 20 anys d'Espai Gironès.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Una cosa, em sento acompanyada. Tinc dos fills, tinc nets, però m'he sentit sola. I també pensar que tenen mare. No cada dia, però una trucada. Però un dia al mes anem a dinar. O sigui, aquestes coses que t'omplen, no? Només veure'ls ja en tinc prou. No, em vaig aprimar 7 o 8 quilos. No menjava, no m'aixecava del llit. I jo no tenia ganes de parlar amb ningú. Però no tenia ganes de parlar amb ningú, però sí que m'hauria agradat que hagués vingut algú. O sigui, em sento, bueno, una Carmen nova. Una abraçada.
4: Ens diu el missatge.
3: Em sento, bueno, una Carmen nova.
4: Que hem fet una Carmen nova. Doncs aquest és el millor regal que podem rebre.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: Escolta.
1: Uau, quina oferta!
2: Més informació a Amazon.es.
3: La línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 d'agost del 2025.
1: Un zoo de Dinamarca ha fet una crida polèmica a la població perquè qui no vulgui la seva mascota la doni al centre zoològic per alimentar els grans depredadors com els tigres o els lleons. En concret, el zoo d'Alborg demana que les donacions siguin de pollastres, conills o conillets d'índies vius i un cop els zoos veterinaris els faran l'eutanàsia, asseguren delicada. La crida s'ha fet a través de les xarxes socials i a banda de petites mascotes, també hi han inclòs animals grossos com ara cavalls vius amb certificats mèdics en regla. La polèmica crida d'aquest zoo de Dinamarca ha generat molt debat i ha tingut molta repercussió en mitjans internacionals, però asseguren que és un procés que manté la cadena alimentària natural dels animals. De fet, la directora del centre assegura que el zoo ha alimentat d'aquesta manera els seus animals carnívors durant anys. Fonts del zoo de Barcelona, que han declinat fer cap tipus de declaració, asseguren que en aquest equipament aquesta pràctica no es du a terme.
2: Pensa.

Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria. La teva floristeria.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Les coses d'una altra manera.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
3: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat va arribar a un suïcidi consumat.
2: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades, que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent, i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. També s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Desconnecteu, mantingueu-vos informats per fonts oficials.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 25 a les 8 hores i 12 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Saps que desitjo quan la meva neta bufa les espelmes? Que creixi sana, amb parcs on jugar, menjar saludable i més persones que pantalles. Però això no depèn només de la seva família, depèn de totes i tots. Transformem el seu entorn. Alimentem un altre demà.

0: tenim a punt la nostra cuinera, una cuinera jove, com és la Sònia Guirao. Sònia, molt bon dia i gràcies.
1: Hola, molt bon dia.
0: Amb aquestes receptes que realment doncs, no tenen desperdici.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
0: Molt bé, doncs Sònia, avui ja també ens proposes un postre de dolç, eh? Anem de dies de dolços amb dolços. Què ens explicaràs?
1: Avui farem un pastís de poma i nous.
0: De noma, de poma i nous, molt bé. Complicat o no complicat? Vinga, comencem per aquí ja.
1: No, serà fàcil. Té una mica d'elaboració, però és fàcil.
0: Va.
1: Si una vegada ens posem amb tots els ingredients a punt, ens serà molt fàcil de començar.
0: Molt bé, hem de recordar, Sònia, que ja ho has fet ara indirectament, que hem de tenir sempre, primer de tot, preparar els ingredients i després, doncs, tenir-ho tot a punt, és la manera que tot surt bé, eh? Pesat i arreglat.
1: Exacte.
0: Eh? Molt bé, molt bé.
1: Exacte, és la manera que ens surti la primera de tot.
0: Molt bé, doncs vinga, anem-hi.
1: Vinga, som-hi amb els ingredients. Avui necessitarem 3 pomes d'aquestes tipus Holden,
0: sí.
1: 3 ous, 125 ml d'oli d'oliva suau, 125 grams de iogurt, que és el que ve a ser un iogurt natural,
0: sí.
1: 250 grams de sucre, 375 grams de farina, 15 grams de llevat, 6 grams de sucre vainillat, que són aquests sobres de sucre vainillat que podem trobar a qualsevol supermercat,
0: Vale.
1: La canyella en pols, ralladura de llimona, el suc d'aquesta llimona, també el necessitarem, 80 grams de nous pelades i melmelada de préssec.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim tot.
0: Ingredients, doncs, que si sí, és tenir-ho en compte, per exemple, amb el sucre, aquest que ens has dit vanillat, i també doncs, agafar la marmelada, que si no la tenim a casa com habitualment, doncs comprar-la també. Eh? Vinga, anem a fer-ho. Quin tipus de moll ho fem servir?
1: A veure, jo normalment acostumo a fer-ho un moll allargat, perquè queda molt vistós i li queda molt alt, però si el voleu fer un moll rodó, es pot fer perfectament, simplement quedarà més baixet i el tindrem menys temps al forn.
0: Què t'anava a dir, Sònia? Fa servir aquest tipus d'utensilis que són com de paper de plata, però forts, o tu fa servir més aviat elements que siguin doncs, de vidre o d'un altre tipus de material?
1: No, també s'ha fet servir, de vidre, perquè va molt bé, perquè podem apreciar millor com va la cocció del pastís. El que passa que jo normalment, quan són així una mica alts, acostumo a fer servir aquests antiadherents que tenim per casa,
0: sí.
1: I són més fàcils de desmullar si els posem en una bona...
0: Va.
1: De mantega i estan molt bons així.
0: Molt bé, queda bo saber, doncs, la cuinera, doncs, amb aquí tipus d'utensili, doncs ho fas, eh? Va, vinga, anem a muntar-ho, Sònia.
1: Vinga, som-hi. El primer que farem és pelar 2 pomes i tallar-les en trossets petits. Les posem en un bol i li afegim el suc de la llimona i una cullerada de canyella en pols. Ho barregem tot amb l'ajut d'una cullereta petita i ho deixem reservat. Així evitarem que la poma s'oxidi i la tindrem que vagi agafant el gust de la canyella.
0: Ah, molt bé.
1: Seguidament agafarem el llevat en pols i el posarem a la farina. Ho barregem i ho reservem de nou. I també ajuntarem els dos tipus de sucre, el vainillat i el sucre normal, també ho barregem i ho reservem. I ara ja podem començar l'elaboració de la massa. Així que agafarem un bol ben ampli, això sí, i afegim els 3 ous i la barreja de sucre, que ja tenim preparada, sí. I amb l'ajut d'unes varilles elèctriques, que si no les tenim, ho fem a mà, o sigui, això no hi ha problema, ho batim tot fins que blanquegin bé. O sigui, que si ho fem a mà, haurem d'estar com uns 4 o 5 minuts donant a la varilla. Si es donen amb les elèctriques, es fa molt ràpid.
0: Bueno, però si no ho fem a mà, doncs hem de fixar-nos amb el color que queda tot el que anem batent, no?
1: Exacte, aquí necessis blanquinós i
0: sí,
1: ja tenim
0: bé.
1: La massa al punt per afegir-li l'oli.
0: Molt bé.
1: I afegim l'oli i ho integrem de nou. I ara ja ens toca afegir-li el iogurt i la ratlladura de la llimona. I ho tornem a barrejar tot plegat, si volem, ara ja, amb les varilles elèctriques, les retirem, perquè ho passarem a fer tot amb una espàtula o amb una llengua d'aquestes pastisseres,
0: sí.
1: El que tinguem a mà. perquè ara ja ens toca afegir-li a poquets la barreja de farina i llevat que tenim reservada.

0: tot agafem la barreja de la poma, llimona i canyella i l'afegim a tota la massa juntament amb les nous que tenim pelades, que si volem trencar-les a trossets més petitons, doncs pot fer, i encara queda més airejat el pastís, diguéssim, queda més, ens trobarem els trossets més apreciats, diguéssim,
1: sí,
0: no se'ns trencarà a l'hora de tallar. Ho tornem a barrejar tot plegat i ara sí que ens toca ja passar-ho al motllo del pastís. Una vegada ja tenim la massa situada al motllo, tallarem una poma que ens havia quedat reservada,
1: sí,
0: en tall ben primer i amb la pròpia pell, que així serà més vistosa.
1: Ah, molt bé.
0: I la posarem pel damunt d'aquest pastís fent el dibuix que vulguem. Jo a vegades l'he posat en forma de rotllana o estirada, si el fem amb un motllo allargat, i queda molt més maco a l'hora de servir-lo.
1: Molt bé.
0: Aquí, el que més ens agradi.
1: Sí, sí, sí, aquí...
0: I li posarem dues cullerades soperes de sucre pel damunt d'aquesta poma, perquè així ens caramelitzi molt bé quan entri al forn.
1: Molt bé, sí,
0: ja
1: Sònia, si agafem un motllo que sigui molt allargat, el sucre per sobre, que tu has dit dues cullerades, podem posar-hi més fins que quedi cobert, no?
0: Sí, sí, sí, quedarà inclús com una espècie de crosta.
1: Va.
0: A mi m'agrada molt trobar-me aquest cruixent a la part superior i queda molt, molt bo.
1: Molt bé, molt bé.
0: I ara ja ens queda anar cap al forn. El forn el tenim calent a 180 graus a dalt i a baix, però això sí, ho hem de fer sense aire, perquè ara aquests forns que porten l'aire,
1: sí,
0: si no ens cremarà la part externa i no ens quedarà ben cuit per l'interior. O sigui, l'hem d'anar fent poc a poquet a 180 graus durant uns 45 minuts.
1: Uh-huh.
0: Ben bons, eh? A vegades inclús 50 minuts si està, si és molt alt. I quan ja ho tinguem, agafarem la melmelada que tenim reservada de pressa i jo la calento durant uns 2 minuts al microona, i així queda molt més líquida. Després, amb l'ajut d'un pinzell, pinzellarem pel damunt tot el pastís i ens agafarà una lluentor i un gust boníssim en contrast amb la poma i les nous.
1: Uf.
0: I ja el tindríem.
1: Molt bé, escolta'm, és que ha de ser boníssim, eh? Ha de ser,
0: aquest està molt bo.
1: Ha de ser boníssim. Em queden un parell de preguntes per fer-te. Escolta'm una cosa. Les balances per fer tipus de reposteria han de ser especials, no? Perquè a vegades les mesures són molt petitones. Com ho fas tu, això?
0: Bueno, jo les mesures que són més grossetes, a partir dels 100 grams,
1: sí,
0: faig servir la bàscula tota la vida. De fet era de la mare i me la vaig quedar jo i és aquesta la que faig servir. I les mesures més petitones, tinc una bàscula d'aquestes que són com de vidre,
1: sí,
0: que venen en qualsevol gran superfície, i amb aquesta és el que faig.
1: Val. Sí, perquè és que m'ho van comentar, perquè m'ho van comentar que inclús hi ha unes culleres, una cullera, no?
0: Sí.
1: Que allà també marquen, doncs, les mesures. I jo sí que amb una cullera vaig quedar una miqueta parada, perquè amb una cullera, que raro, però s'utilitzen les culleres?
0: Jo en tinc una, me la van regalar, que és com una bàscula i és una cullera.
1: Mm.
0: I a la zona del mànec, diguéssim, porta allà tots els sensors i tu pots veure exactament el pes que estàs agafant.
1: Va.
0: El que passa que jo acostumo a tenir-ho ja tot pesat prèviament, eh?
1: Molt bé, això també
0: és molt millor.
1: Tenir-ho tot preparat, com tu comentaves. Molt bé, Sònia, si t'assembla, doncs anem a repetir els ingredients i ja ho deixarem fins a una altra ocasió. Anem a repetir els ingredients, Sònia, sisplau.
0: Vinga, som-hi. Necessitarem 3 pomes tipus Golden, 3 ous, 125 mil·lilitres d'oli d'oliva suau, 125 grams de iogurt, 250 grams de sucre, 375 grams de farina, 15 grams de llevat en pols, 6 grams de sucre vainillat, canyella en pols, ralladura de la llimona, el suc d'aquesta llimona, 80 grams de nous pelades i melmelada de préssec.
1: Molt bé.
0: I ja ho tenim.
1: Molt bé. Doncs aquí ens quedem amb aquesta recepta. Moltíssimes gràcies, Sònia. I
0: moltes
1: bé, doncs, que vagi molt bé fins que es tornem a retrobar.
0: Vinga, esperem que els nous projectes també vagin molt bé.
1: Molt bé, doncs vinga, gràcies.
0: Una abraçada
1: molt
0: forta.
1: Adéu, bon dia.

vida sona bé. Escolta-la. A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavitíssim. I ara, notícies culturals.
2: Hola a tothom. Algun cop heu arribat al cim d'una muntanya i veieu de lluny alguna cosa sense distingir-la bé? No, no és divisar. Per expressar aquest sentit de veure de lluny tenim un verb boniquíssim en català. Albirar, del llatí arbitrare. Des del cim d'una muntanya es pot albirar al mar. En català, divisar és un mot tècnic del món de l'heràldica, que vol dir proveir un escut d'una divisa. I què és una divisa? La divisa és un lema. Per exemple, l'escut andorrà fa menció de la divisa. Virtus unita fortior. Ja ho veieu, res a veure amb gaudir d'una vista amb nuvolets i ocellets, encara que no hi guipeu de lluny.
3: La vida sona bé. Escolta-la.

0: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
1: Què faig amb les meves plantes?
2: I jo, amb el meu jardí?
0: Us ajudo?
1: Sí, és clar.
0: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
1: M'interessa.
0: Centre Verd, a Salt.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Avui ens volem fixar en un sector molt concret, el dels instal·ladors. Pateixen una greu mancança de treballadors qualificats que repercuteix no només en els habitatges, sinó en tota una indústria que cada vegada ha de ser més verda per poder assolir la neutralitat climàtica al 2050. Segons dades que ens avancen des de la FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, hi hauria vacants per contractar 21.000 treballadors en els propers dies. Elena Pérez.
3: Una de les raons d'aquesta davallada de personal és el poc valor que se li dona a aquest ofici. Des de la FEGICAT, parlant de professió maltractada que cal potenciar perquè torni a viure una segona joventut. Cal comunicar millor i trencar barreres, començant per una qüestió educativa. Raül Rodríguez, director general de la FEGICAT.
4: Els alumnes de formació professional no arriben a la microempresa, amb la qual cosa ja no només partim d'un dèficit d'aquests 21.000 treballadors que tu comentaves, sinó que a més el sistema educatiu no és capaç de ni tan sols arribar a una quarta part de les necessitats que tenim anuals, no?
3: La intel·ligència artificial, afegeix Rodríguez, no serà competència dels treballadors, sinó una eina per facilitar feines. Des de la Federació emplacen el govern a prendre partit per impulsar un sector en hores baixes, però amb gran desplegament d'actuació.
4: Assimilem la figura d'un instal·lador al que tenim més a prop, que és el casa nostra, no? Però al final l'empresa instal·ladora treballa en la indústria, treballa en processos productius, treballa amb el camp de l'hostaleria, al final l'energia està tot arreu.
3: Un sector molt masculinitzat, prop del 8% dels operaris són dones. Una situació que des de la FEGICAT també volen revertir.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Apuja la ràdio.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona Museu.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions...
4: 19.
5: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
6: Al cinema dijous a mitjanit. Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
7: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
6: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
7: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
6: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
8: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. 1.220 dels 2.500 edificis no s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Isabel Ruiz, professora i investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
2: A mesura que els infants estan exposats a més dies de calor a l'escola, el seu aprenentatge a nivell de tasques com més complexes, no? Com seria, per exemple, l'àlgebra, matemàtiques o la comprensió lectora, es veuen perjudicats. I també a nivell de memòria i del seu rendiment d'aprenentatge.
1: Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat.
2: De ventiladors de sostre, que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creen una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
1: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions, que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys, costarien un màxim de 130 milions l'any.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: i ajudar-te a raonar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: Bun cultural.
1: La clau de volta. Quines funcions desenvolupen els bacteris del nostre microbioma?
2: Roger Paredes, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador d'IRSI Caixa.
3: Compleixen funcions essencials. La primera de totes és estimular bé el desenvolupament del sistema immunitari, però alhora també tenen una funció de digestió i metabolisme dels aliments que nosaltres mengem. Hi ha alguns aliments que realment requereixen que els bacteris els metabolitzin perquè nosaltres els puguem absorbir i fer servir.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Es todo un misterio, pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
2: La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ullar les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat, i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
2: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Thank you.
1: I parlant d'emocions.
2: 68.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.

La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà.
1: Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: esto, perdón.
1: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lax en Busto i els Amics de les Arts.
2: 100% Empordà.
3: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
4: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
5: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

costabravacruisports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. costabravacruisports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. costabravacruisports.com

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
3: WhatsApp.
4: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, a dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: Show de luz tarda.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
3: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
4: Perdona?
3: La fem entre tots.
5: Vols deixar-nos un missatge?
6: Diu, ring, ring. Diu, que està Alberto? Diu, no, està cerrado. Ring, ring. Diu, oiga, són les hermanitas de los pobres? Diu, no, no, somos las amiguitas de los ricos.
5: A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
1: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
0: Potenciem.
1: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
0: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
2: Ràdio Vila-sacra des d'aquest punt de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra.cat.
1: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Sentim la comunicació local.

0: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
1: García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Llogar un habitatge a Espanya és avui més car que mai. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del lloguer van pujar un 3,5% durant el 2024, l'increment més elevat dels darrers 5 anys, Clara Ontanyón.
3: Amb aquesta nova pujada, els lloguers encadenen ja una dècada sencera a l'alça. Les comunitats on més s'han disparat els preus són el País Valencià, les Illes Balears i Andalusia, amb increments del 5, del 4 i del 3,8% respectivament. A l'altra banda, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i La Rioja són els territoris on els lloguers han crescut amb menys intensitat. La fotografia dels últims 10 anys és encara més contundent. Des del 2014, el preu del lloguer s'ha encarit de mitjana més d'un 23% a tot l'Estat. Una escalada sostinguda que continua tensionant el mercat de l'habitatge i complicant l'accés a un pis, especialment per als joves i les famílies amb rendes més baixes.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Sempre ens quedarà la música.

0: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.

0: temps de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
1: Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
3: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
4: Sóc una ovella detectiva i de les bones.
5: ¿Qué viene después del miércoles?
6: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
7: Me voy.
8: Pero si acabas de llegar.
2: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
9: Clau!
10: ¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
11: Descuida. No lo harás.
2: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.

0: tireu bé l'orella.
1: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions,

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
2: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
2: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.

0: hace el animal?
1: Ah, sí.
2: Bueno.
3: Orelles netes i polides. La Maroteca de la ràdio. Audífons a punt.
4: Què és el que els fa més por? Preguntem-ho? Vinga, qüestionem-ho. Som-hi.
5: Por de què?
6: Por. Por. Llavors, por. Re.
7: A mi?
4: Sí.
7: Uf. No em fa por res.
0: Que més por em fa, vosaltres.
8: Hisenda, les gaires... No, no ho dic en principi, no.
0: El que més por em fa...
8: No, no, perquè estem amb Hisenda, estem al corrent, vull dir que no, eh? Sí, home.
9: Els accidents, sí. La carretera.
0: Ostres, ara m'heu agafat així desprevinguda.
9: Potser és perquè visc aquí en un poble que hi ha una carretera que està molt transitada.
6: Morir-se un...
4: Jo? Fa por?
6: Sí, això em fa por.
4: Digue'm una cosa, què és el que et fa més por?
10: No sabré dir-te ara.
0: Quan conduïa moto, girar-me les curves, per exemple. Sí, sí, sí.
11: Lo que em fa és por. Hòstia, pues no sé.
12: No soy español, soy portugués.
4: Ah, vale, una pregunta muy fácil. ¿Qué es lo que más miedo te da?
12: Así de momento no lo sé.
4: ¿Tienes novio?
0: Sí.
4: ¿Y eso fa por?
0: No. Això mai.
4: Mai.
13: Més por.
4: Sí.
0: Sí, em fan por les anguiles, els cucs i coses d'aquestes.
4: Sí.
0: Bueno, més que por, fàstic.
10: No sé, no sabria dir-te.
4: Què és el que et fa més por?
12: De momento no sé.
4: Ahí está, Juan sin miedo.
12: Més o menys. No, no, cap problema.
8: El que em fa més por és sobre què?
0: Em fan por les pel·lícules de por.
4: Tens nòvia?
11: Sí.
4: Fa por la nòvia?
11: La nòvia? No, home, no. Ah, no, la nòvia no. Em fa més por jo que la ella.
0: Els diners em fan por. Sí, sí.
13: En general, a la societat actual, perquè en el món, en el moment en què estem passant, doncs, és una cosa que preocupa molt a la gent i doncs, cada cop es donen més casos d'inseguretat i d'atracaments, de robatoris, coses d'aquest tipus.
0: I ara mateix, sí, alguna gent em fa por. N'hi ha que podríem fer força por, eh?
10: Que no sé què dir-te, no sé què dir-te. Pues que m'atropellen, por ejemplo, o que se caiga el avión para abajo, o que me caiga un ascensor para abajo, o que me caiga un andamio para abajo, y ya está, soy vulnerable a todo.
13: La inseguretat ciutadana en aquest moment.
0: La cosa que m'ha fet més por en tota la meva vida, i això ho sabran els meus amics, és l'ET.
11: L'amor, poder.
4: Sí?
11: Poder, sí.
4: Fa por trobar un amor?
11: La mort, la mort.
4: Ah, la mort.
11: No l'amor, no, la mort. Tindrà un accident al carrer o m'atropelli un cotxe o...
4: Molt clàssic, això, eh?
11: Sí, que sóc clàssic, jo.
14: Arribar al moment al moment, no? El pensar en el moment. És el que no dic que em fa por. L'única por, el mateix.
8: Cony la mort. Eh?
4: Manuel. No te arrime a la pared que te va a llenar de ca.
11: Pues me daría mucho miedo que el Barça ganara la final de la Champions en el Bernabéu, por ejemplo. Això em faria molta por.
4: Pues chaval.
11: Está.
4: Bueno, en fi, què hi farem? Adéu-siau.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Si pel novembre trona, la collita serà bona.
3: En la varietat i el gust.
4: I en la qualitat, la nostra diferència.
5: Senyora, el senyorito usa calzoncillos cortos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat amb la puntuació del televot més elevada de totes amb diferència va provocar protestes. Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
2: Confirmat. Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: Sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
3: Sí. Ah, quina sort.
7: Un espai de 5 estrelles.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Més encara.
3: Què vols, mama?
4: Vine!
3: Que estic parlant amb el foraster! Anem.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de bon matí.
5: Xo de luz tarda.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
6: Ai.
10: L'opció dels que en saben.

0: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
3: Com?

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh.
5: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
6: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: A les Terres de l'Ebre i part del País Valencià tenen una sola paraula per dir morros bruts, morrandes. No intenteu buscar-hi sinònims perquè no en trobareu un d'igual. El Diccionari Normatiu Valencià ja ho documenta com a prova de la vitalitat que té. El sufix "-an", "-anda", no és gens productiu en català, perquè l'evolució natural de la terminació "-anda" seria "-ana", en català. En tortosí tenim els mots "-escuranda" i "-morrandes", compartits en part del valencià, d'ús ben viu. Per exemple, tenir molta escuranda significa tenir l'aigüera plena de plats, gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic, a les illes, per exemple, de rentar els plats en diuen escurar, de manera que l'escuranda en neix per derivació. Volem morrandes al diccionari. Té tots els números per entrar-hi, perquè als catalans ens agrada molt dir les coses amb una sola paraula. D'això en diem economia del llenguatge. Deixeu-nos fer morros amb les morrandes, si volem.
1: 100% Empordà.

0: informació, música, entreteniment.
1: Restaurant Camelot a Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: sensibilità,
1: sensibilità,
0: Gamma, Reichweite.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
1: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
2: La xarxa.
3: Tasta la vida amb aliments Unyà.
4: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social, la Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
3: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Calla aquí.
1: Sí.

0: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: què fa sol? Que t'han deixat plantat.
1: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
0: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
1: Un Popox?
0: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
2: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
3: Noves emocions a cada segon.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Poder no ho tindria que dir, però ho tinc de dir. Veig que hi ha llops, carronyers o vampirs per tot arreu, que escolta'm que està tot, que està molt malament. I com que jo ja he passat moltes coses i ja n'estic farta de tot, de tot, de tot, ja no m'agrada ningú, ja no els escolto de vegades i tinc de tancar la tele perquè llavors em puja la pressió a tope. Ja està. Apa, adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer de l'habitatge, tal com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que mentrestant aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
2: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo, y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: El mes passat, Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% de l'IRPF per a quantitats pagades a la hipoteca o al lloguer.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: Potencia la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
1: Te'n recordes, te'n recordes.
2: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.

0: Toni.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
3: L'Arcada de Fares. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
4: Farmàcia Vila-sacra.
5: Serveis.
6: Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva, servei a empreses.
7: Horari de dilluns a divendres.
8: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
7: I dissabtes també.
8: De 8 hores i 30 minuts a 14.
9: Consulta les nostres promocions.
10: Servei de WhatsApp al 682-59-68-41.
4: Farmàcia Vila-sacra. Plaça de l'Església 7, Vila-sacra.

0: Temps ara per fer una mica de memòria.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Llançà.
2: El qui vulgui navegar, a Llançà. Viure a la serra o al pla, a Llançà. Vinya, fruiters i olivar, a Llançà. Grifeu, platja on reposar, a Llançà. Faner i farella a la mà, a Llançà. Catalans al castellà, a Llançà.

0: Celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
3: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Mira, primer de tot, una cançó, la que vulguis. Això, mira. Una abraçada ben forta, eh? I petons a tots els oients.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.

0: Ui.
1: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Les frases d'en Ramon.
2: Els homes fan les errades, no pas a les muntanyes.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, i ja està.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
2: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
3: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
2: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
4: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
2: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
4: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
2: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.
2: Ara escolteu La història secreta.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
2: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat.
3: I parlant d'emocions...
4: 67.
5: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.

0: nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer que el com no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim pam pum.
2: Pim pam pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.
3: Josep Pla. És trist haver-ho de dir, però les coses són així. Les grans coses, les coses importants, només apareixen quan no es veu res.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
3: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
5: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
1: Apuja el volum.
2: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: Primer el van voler eliminar, i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity Sea.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: informació, música, entreteniment.
1: No, aquí no tenim cracs.
2: Aquí no tenim superdotats.
3: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
2: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
1: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
0: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.
2: Enganxa't.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat. Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
4: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
3: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
4: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
3: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
5: Mare meva, quin somni.
6: A principis del segle XX, Josep Encesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
7: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: La imaginació al poder. Sota les llambordes hi ha la platja. Prohibit, prohibir. Són alguns eslògans d'una utopia col·lectiva mitificada pel pas del temps. Durant el mes de maig de 1968, milers de persones es van llançar als carrers de París en un esclat de rebel·lia popular. No van ser només els estudiants els que van sortir als carrers, sinó també els treballadors i bona part dels professionals liberals de classe mitjana que volien fer sentir la seva veu davant d'un estat francès autoritari i caduc. El llegat i l'efectivitat d'aquells dies d'enfrontaments amb el poder establert encara avui són objecte de debat. El 1968, França estava presidida pel general Charles de Gaulle, el forjador de la Cinquena República, després de la crisi d'Algèria, un representant del vell ordre que tenia aleshores 78 anys. La societat es veia sacsejada per la inflació, l'atur i la immigració. En una època en què la lluita de classe semblava haver estat canalitzada, l'estímul per la rebel·lió va venir d'unes aules massificades. En 10 anys, la població universitària francesa havia crescut dels 175.000 als 530.000 estudiants. Els joves francesos havien anat prenent consciència que el futur que els esperava en sortir-ne no era especialment il·lusionant. Tot i així, l'esclat de les protestes al mes de maig a Nanterre i a la Sorbona va resultar força inesperat. Les vagues estudiantils van ser respostes amb fortes càrregues policials esperonades pel govern i van derivar en batalles campals tan intenses com la del barri llatí del dia 10 de maig. La solidaritat obrera va portar una vaga general en què es van implicar fins a 10 milions de treballadors, dos terços de la població activa. La situació va desbordar els sindicats majoritaris i el Partit Comunista, que inicialment havien menyspreat aquell clam revolucionari. El moviment va aconseguir paralitzar l'economia i la política d'un dels estats més poderosos del món, tot i no tenir reivindicacions comunes ni una organització unificada. De Gaulle es va veure obligat a dissoldre l'Assemblea Nacional i a convocar eleccions anticipades el 23 de juny. Tot i que les forces de dretes van augmentar la base electoral, el vell general va perdre un referèndum i va haver de plegar un any més tard. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un mite, del maig del 68. És tan mite que es perd que va ser un esdeveniment d'història. Vull dir que també es pot reflexionar, veure què va passar i què va portar. Perquè ha quedat com una mena de referència icònica d'una determinada esquerra que no sé si ara ho veurem, si respon a la realitat d'aquells dies o ha sigut una construcció posterior.
1: No, és una cosa molt plural, amb el qual aquesta referència icònica que deies és veritat, de l'esquerra i de tots uns valors, i en contra del dogmatisme, però sí que és veritat que té un referents de tipus social i econòmic absolutament lògic, no? Primer que tot hi ha hagut una cosa que és molt important, que és la generació del baby boom, els boomers, que diu, no? És a dir, tots els que van néixer a l'acabament de la Segona Guerra Mundial, a partir del 45, del 44, del 46, tenen 23, 24, 22, 26 anys.
0: En aquell moment. Sí.
1: En aquell moment. Totes aquestes persones, clar, han viscut unes circumstàncies socials, econòmiques i culturals amb els quals han perdut una mica aquella mena d'il·lusió d'haver guanyat la guerra i haver construït una societat, doncs, de la que sigui, no? I en el cas concret francès, han passat per la guerra d'Algèria, estan passant per l'atur, estan passant per sortir d'això.
0: Abans per la guerra d'Indochina, és la pèrdua traumàtica de l'imperi colonial.
1: I a més, aquestes guerres són molt brutes per França. I després hi ha molts sectors que això de que, en fi, de que França sigui un país amb el qual la guerra mundial, amb la guerra mundial i amb l'aliança amb els nazis se n'hagi pogut sortir tan immaculada, tampoc s'ho creuen. Tots aquests elements produeixen que la resistència no sigui vista com una cosa tan extraordinària ja l'any 68. Per què? Perquè el Partit Comunista, com després veurem a altres parts del món, es veu una cosa un pèl escleròtica i un pèl antiga. Aquest progrés que també s'ha manifestat amb referència al mur de Berlín. És a dir, tota una sèrie de coses amb les quals la joventut es planteja i pot fer-ho uns canvis a nivell social, a nivell polític, a nivell econòmic i a nivell de revolució individual. I part de la revolució individual és, diguem, moltes d'aquestes normes de tipus moral, de tipus més estret, que amb el maig del 68, i això queda com icona de tothom, i aleshores aquells anys vaig fer 18 anys, doncs, clar, queda com icona d'una gran llibertat individual, però el cert és que darrere hi havia problemes molt profuns i que va agafar la direcció d'aquests aspectes inicialment, indiscutiblement és el moviment universitari francès.
0: Qui ens acompanya avui és una icona en el sentit que també el moviment del maig del 68 va ser contra el nepotisme, i precisament el germà de Josep Maria Soler Sabater, en Felip Soler, que ja ens ha acompanyat altres vegades. Moltíssimes gràcies, Felip, per ser aquí, periodista, realitzador de televisió i molt, molt coneixedor de la realitat francesa dels últims anys. No sé si ho vas viure directament, el maig del 68.
2: Directament no, però quasi tenia notícies, evidentment la premsa, Destino, recordo la imatge de Destino.
0: No estaves vivint a França, aleshores?
2: No, estava vivint a França, vivia a Barcelona, encara no havia fet el servei militar, la mili que és de l'època, per tant no podia viatjar si no era per mitjans no massa legals, i per tant no em vaig plantejar anar-hi, en aquell moment no em vaig plantejar anar-hi, però sí que ja tenia gent a París i coneguts que m'enviaven cartes, explicaven, enviaven cosetes, no? I alguna vegada vaig poder telefonar, tot i que a l'època el telèfon no era el que és avui dia.
0: No, i era molt més complicat. S'havia de posar una conferència, es deia. Hem de posar una conferència, una cosa realment extraordinària. El maig del 68 va ser una revolució, va ser una revolta. Clar, una revolta seria un aixecament de gent emprenyada amb el món o amb una circumstància i que intenten canviar-ho i que potser ho canvien allò específic. Una revolució pretén una transformació molt més gran de la societat, i això també s'ha discutit moltes vegades.
2: S'ha discutit i el tema no ha acabat de discutir-se, però el que segur és que és una revolució, no és una revolta. Està acceptat pràcticament per tot el món. Primer, perquè és una revolta general a tot Occident, és a dir, els països occidentals, les democràcies que diríem ara, entren ja des del 66 als Estats Units, el 67, tots els joves es revolten contra el sistema, perquè venim d'una època que es diu l'època dels 30 gloriosos anys, que són anys d'abundància. Malgrat les dificultats, malgrat que continua a haver atur, etc., Europa s'ha aixecat, Amèrica s'ha aixecat, la Guerra Mundial l'han guanyat, d'alguna manera, i les coses els hi van bé, però els hi van bé uns quants, i els joves se senten que no és el seu món. Per una banda, és una revolta contra, és a dir...
0: Però a més amb uns valors molt conservadors.
2: Exacte, és el que anava a dir.
0: La gent té cotxe, per primera vegada a la història, tampoc n'hi havia tants, i comença a tenir rentadores, i comença a fer vacances, diguéssim, simplificant-ho, però al mateix temps amb uns valors que venen davant del catapunt, valors fins i tot més retrògrads que dels anys 20, que molts conceptes.
2: Jo no ho diria així, en el cas francès, jo no ho diria així, és a dir... Aviam, el cas francès és molt especial. El cas francès és, guanya la resistència, té un paper...
0: Això al final de la Segona Guerra Mundial.
2: Al final de la Segona Guerra Mundial, però el seu paper no només és... el veiem sempre com una cosa de metralletes. I lluiten, que lluiten contra els alemanys i els guanyen.
1: Ajuden.
0: O participen.
2: No, l'important no és això. L'important de la resistència, o una part no, també molt important de la resistència, és de que creen un estat paral·lel. És a dir, avui dia encara la seguretat social francesa no és de l'estat com aquí. Funciona a través de la patronal. I això és un tema molt difícil d'entendre, però que porta una prosperitat a França. Als anys 65, aquí hi ha molta immigració de catalans, inclús, que van a treballar a França, perquè es guanya molt bé la vida. Molt més bé. És a dir, el nivell de vida és absolutament disparat comparat amb el que tenim a Barcelona. I ho dic perquè a l'època jo vivia a Barcelona, però ja començava a visitar una mica el país veí. Des d'aquest punt de vista, és el període en el qual tot el món entra en erupció, també els països d'oest entren en erupció, és Praga, és Txecoslovàquia, etcètera, és a dir, que tothom està en revolta i sempre és la joventut.
0: És el moment de l'esclat de Iugoslàvia, de l'esclat, no violent, sinó de l'esclat de l'autogestió en contraposició.
1: De l'ofec d'Hongria, de l'ofec de Polònia.
2: Ara, i aquest és el...
0: Ve del 56 d'Hongria.
2: Sí, per això que ve de lluny, tot això. I aquest és l'aspecte important, és a dir, és un moment que no hi ha una gran crisi econòmica, sinó que la gent viu amb pocs diners, però en té per anar tirant, senzillament, no hi ha més, però no hi ha futur. S'ha acabat un període de glòria, de creixement econòmic, i els joves es revolten, sobretot es revolten contra la família, contra l'Estat i contra l'esquerra. Són tres revoltes alhora. El Partit Comunista és tan enemic com l'Estat, com la família. perquè la família, perdó, eh, però la família el que vol és de que tu estudis o no estudis i arriba una edat, te'n vas a la mili i després treballes. Exactament, els de 20 anys és el que ens tocava fer. I aquesta revolta, que serà una revolució a partir de després, però aquesta revolta comença perquè la gent no vol això. La gent vol disfrutar, vol viure, hi ha una certa capacitat de viure i volen viure la vida, volen fer-la diferent. I ni el Partit Comunista per l'esquerra, ni el poder per la dreta, ni les famílies o l'establishment, etc., en general, permeten això, i això fa que peta, senzillament.
0: Però cada país peta de manera diferent. A la Gran Bretanya, especialment a Anglaterra, més que a Escòcia, però a la Gran Bretanya en general, aquest esclat derivarà cap a els moviments, la música, l'estètica, una línia determinada, no? A Estats Units, el moviment hippie, les revoltes contra la guerra de Vietnam, etc. A Berlín es crea una cultura específica. Alemanya, Berlín, que és més berlinesa que Alemanya, etc. Cada lloc peta de manera diferent. França peta d'una manera molt revolucionària política, que és potser l'únic lloc del món en què realment la política és tan descaradament que peta. A tot arreu té un rerefons polític, però a França és molt intens, això.
2: Bueno, perquè França primer està disfrutant, primer té un pensament crític ben desenvolupat, i això fa que els joves són hereus d'aquest pensament crític de la cultura francesa. Segon, tenen referents claríssims, la Comuna de París, la Revolució Francesa, que la Resistència. La resistència és una cosa molt específica que no se li dona el valor que té, perquè nosaltres no l'hem viscut de la mateixa manera, o no ens l'han deixat viure. La resistència és la primera vegada al món que uns terroristes, perquè són terroristes, segons la llei, triomfen.
0: I actuen molt sovint com els terroristes convencionals.
2: Totalment d'acord.
0: No sempre, però molt sovint, sí.
2: Aviam, quan maten un oficial al metro, s'han assassinat.
0: Sí, sí, sí.
2: Senzillament. Amb això no estic dient que estigui ben fet o mal fet, jo no porto jutjaments morals aquí. Sinó el que estic dient és que són uns terroristes, i que quan els agafen els fusellen com a terroristes, i aquests terroristes acabaran sent herois, acabaran guanyant la guerra, acabaran sent considerats militars. És a dir, l'exèrcit francès, tota la resistència són inclosos dintre l'exèrcit francès com militars, amb els graus que tinguin a la resistència, i això ho canvia tot. És la primera vegada de la història, però això vehicula aquesta capacitat de reacció, aquesta capacitat de fer un país nou, perquè tenen un projecte social a darrere la resistència. Cada part de la resistència té el seu, i en triomfaran uns que aniran posant en marxa una nova economia que farà aquests anys 30 anys d'una capacitat econòmica impressionant, i que mantindrà França com a potència mundial quan s'hauria d'haver ensorrat.
0: Sí, perquè tenia tots els números, eh?
2: Tenia tots els números, però continua sent la cinquena, avui dia, la cinquena potència encara, malgrat la degradació de les condicions franceses, que hi són. Però amb tot això no té res a veure amb el que nosaltres hem patit.
0: També hi ha un rerefons també de transformació social que és generalitzat de l'època, però que a França, durant la revolta de la Revolució del 68, després en parlarem, és molt intens, no? Que és la transformació personal, tant des del punt de vista sexual com amb les drogues, que són dos temes que han estat del tot tabú. No vol dir que no hi hagués sexe ni hi hagués consum de drogues abans, òbviament n'hi havia com a totes les èpoques, però que en aquell moment realment esclaten. O sigui, hi ha una reivindicació de fons en la joventut en l'alliberament sexual i amb el desig de tastar aquelles substàncies que els han dit que són tan dolentes com l'alliberament sexual, no?
2: Bé, això és conseqüència de la guerra del Vietnam. Indochina i Vietnam és la continuació, només, eh?
0: Sí, sí. Indochina és la guerra francesa, per entendre's, perquè era la potència colonial. Exacte. Inicial, i després s'arrossega i es transforma la guerra Vietnam
1: pels americans
0: i australians, que s'oblida que també va tenir molta participació. Però és diferent.
2: Abans d'Indochina, Marsella era un centre de recepció d'opi, etc. Als anys 20 ja ho era. El nostre Rossinyol ja feia cures de desintoxicació a París de drogues que prenia. El nostre Rossinyol, vull dir que tampoc és que sigui allò. Però era reservat a una classe. I el que fa la guerra del Vietnam, el que fa és que ho universalitza. És a dir, tothom té accés a la droga. Ben fet, mal fet, és una altra cosa.
0: Sí, sí, sí, no estem entrant en això, no. Sí.
2: Doncs per una banda això.
0: I el sexe.
2: I el sexe.
0: Tema, també, la revolució sexual de l'època, sí.
2: I el sexe, que també hi ha als Estats Units amb el moviment hippie, ja hi és, etcètera. És a dir, ja es va marcant aquesta tendència, eh? Ja es va marcant que és el moment de l'eclosió dels moviments de les dones. És a dir, les dones comencen a reivindicar que tindran primer les relacions que voldran, que tindran els nens quan voldran,
0: el i els
2: que
0: no voldran. Per reproducció necessàriament.
2: Exactament, com es defensava fins píldora, aquell moment. Fins aquell moment.
0: Sí, sí.
2: I això permet anar més enllà, és a dir, permet una reivindicació molt més general i una pràctica. Mm. Que és, de fet, avances quan fas una pràctica d'això. Sense pràctica tot es queda en teoria.
0: Sí.
1: També es diu de que hi ha hagut una sèrie d'elements de tipus tecnològic que han possibilitat tots aquests canvis. Com veus, per exemple, la multiplicació absoluta de la música, aquesta facilitat de la música que arriba a tothom.
0: Els discos arriben. Hi ha cintes de caset que comencen en aquella època molt...
1: L'inici de la píldora anti-baby, amb el qual possibilita totes
0: aquestes... Recordem que la píldora, ho estava pensant, aquí com li dèiem la píldora? La pilil, li dèiem francès. Sí. Vull dir que no és casualitat tot plegat, eh?
1: I aleshores tot
2: perquè, perquè es comprava a França.
0: Clar,
1: aquí es donava per prescripció mèdica.
0: I algunes
1: farmàcies de forma irregular i la gent sabia les farmàcies que donaven de forma irregular.
2: Sí,
1: però a més a més hi havia, dins d'aquestes condicions tècniques, diguem, hi ha tota la revolució que produeix, diguem, la televisió. Tots aquests canvis expliquen tota aquesta joventut que és punta de llança d'aquests canvis socials que volen practicar amb la seva vida col·lectiva i individual.
0: Doncs, vistes una mica les condicions, anem per TEC, anem a veure què va passar en aquell maig del 68 a París. Què és el que fa arrencar aquest malestar que hi ha de fons o aquestes ganes de transformació i ho transforma en una revolta que dura aproximadament un mes, diguéssim, és el mes de maig. Sí. No és exacte, però més o menys ja ens en fem a la idea. Què és el que fa esclatar això? Perquè això existia, però no era de l'abril del 68, sinó que portava ja temps a covant-se.
2: Hi ha dues coses que provoquen l'esclat. Per una banda, la policia fa l'error, impulsat pel poder, evidentment, fa l'error d'augmentar la repressió. I augmentant la repressió, radicalitza els estudiants. Això és la primera, i abans de que passi el maig.
0: Un error del poder molt habitual. És molt habitual a tot arreu del món, no és només...
2: En coneixem altres casos, molt recents. D'això per una banda. I per l'altra, el fet de que de cop surten líders. És a dir, surten gent de la massa anònima dels estudiants, com el Daniel Cohn-Bendit i altres, eh?
0: Sí, aquest és el més conegut, diguéssim.
2: Sí, és més conegut perquè l'expulsen, etcètera, vull dir que això farà... I perquè és franco-alemany, això li dona una imatge molt clara.
0: I l'insulten molt, aquest alemany, que no sé què, això farà...
2: Vull dir, això el farà una icona, diguéssim, de la futura Europa, eh? Vull dir, fixa't, estem parlant d'un moment que Europa està en plena crisi, o en ple canvi, jo diria més que crisi, canvi, a part de crisi, lògicament, estem en crisi, de tota manera.
0: Sí. Però tu diguéssim, aquests moviments no podien sortir líders si no hi hagués un moviment, no sé si organitzat o no, però un moviment de base. No, ningú lidera el no-res, diguéssim, per tant.
2: La base són les assemblees. S'ocupa la Sorbona, s'ocupa
0: en terra... O sigui, al principi
2: de tot... és en terra,
0: Quan comença, la gent comença a estar empipada per la situació i la policia amb l'empipada encara es fa més bèstia i més dura, és quan comencen les assemblees serioses, no petites assemblees.
2: Exacte. I després hi ha una espurna que ho marca, perquè és simbòlica, però que sí que és veritat que va existir, però és com la presa de la Bastilla a la Revolució Francesa.
0: Ja venia d'abans, però la presa és el 14 de juliol.
2: Doncs en terra prohibeixen... està prohibit que els nois entrin als dormitoris de les noies, els sexes estan separats completament, com a tot arreu encara.
1: En residències universitàries.
2: En residències universitàries.
0: Amb algunes actuals d'aquí també continua passant.
2: Sí, continua passant.
0: No és una cosa...
2: És a dir, a tot arreu deu passar encara.
0: Sí.
2: Però bé, la qüestió és de que intenten trencar això. I al trencar això, l'autoritat acadèmica es posa contra els estudiants, els denuncia, apareix la policia i això provoca...
0: O sigui, els estomaquen perquè el que volen és anar
2: amb les noies.
0: Anar amb les noies
2: o les noies anar amb ells.
0: Exacte, vull dir que és una... Realment, clar, la ceguesa del poder és important,
1: Perquè... Bueno, perquè sempre s'havia de fet de castigar i llavors tothom acotxava el cap i ara no. Ara això s'ha acabat, perquè a més hi ha uns altres problemes. Els estudiants tenen problemes de selectivitat, tenen uns problemes és no clar la seva sortida quan acaben els estudis.
0: És que el tema, diguem-ho clarament, pot empipar molt, però el tema d'entrar o no entrar als dormitoris d'uns i altres és un tema molt menor, diguéssim, en comparació tot plegat al que... És molt emprenyador, molt revelador, però és menor.
2: És menor, però és un principi de base. És a dir, tu no em deixes fer... no em deixes actuar segons la meva decisió, la meva llibertat, per tant, em revolto. Però darrere d'aquesta revolta en vindran moltes més, és a dir, després serà, contestaran l'activitat acadèmica, contestaran els professors a les classes, arriben a contestar els professors i li diuen no, el que tu expliques no ens interessa per res, perquè el que volem és que ens expliquis això i això i això. És a dir, segueix una mena de pensament crític que quan és massificat es dispara d'una manera molt ràpida, molt ràpida, eh? I després d'això es tanquen a la Sorbona, volen buidar la Sorbona, a partir d'aquí comencen les barricades. I la diferència potser amb altres revoltes és de que, a part de que s'hi afegeixen els obrers, que s'hi afegiran a partir del dia 10 contra el Partit Comunista, també, vull dir que és el Partit Comunista que no vol.
1: Perquè el Partit Comunista ho veu com un moviment reaccionari.
2: Evidentment, sempre ho veuen perquè no ho manen ells, sempre és igual. Les classes mitjanes, jo conec, de l'època, conec científics que estaven al Centre de Recerca Nacional Científica, que van abandonar el despatx el maig del 68, i fins a l'època del Mitterrand van continuar cobrant, però no hi van tornar mai més. I a l'època del Mitterrand, quan va guanyar l'esquerra una altra vegada...
3: 82, si no recordo.
2: 81-82, sí. Van escriure dient que era escandalós que li continuessin pagant 15.000 francs de l'època sense anar al despatx des de fer 20 anys. I llavors li van treure i el van jubilar.
3: També.
2: Però sí. Aquest senyor havia fet 23... ell deia que només havia fet, ho deia així en francès, de la merda, merda, sí. Perquè havia fet 23 dels medicaments més coneguts i més utilitzats del món, ell els havia sintetitzat. I deia que només havia fabricat merda. I també és això la revolta, és a dir, no volen més aquest món, volem un futur diferent, volem una altra cosa, no volem el sistema, és a dir, se'ns enfuma el futur. En definitiva és això, no volem seguir un futur en el sistema i volem un futur propi.
1: No volem ser corderets, no volem ser xais, i hi ha un exemple molt clar que el podem aplicar a la nostra realitat. L'any 66, l'any 67, tots els estudiants universitaris que existeixen a Catalunya van en camisa i corbata. L'any 68 ja no. I hi ha professors que això s'hi oposen.
3: I això a l'Espanya franquista, diguéssim.
1: No, a la Catalunya de la nova cançó i tot això, sí, hi ha professors, sí. Això. I fins i tot hi ha professors que prohibeixen a les alumnes que vagin a classe amb faldill, amb pantalons. I aquest canvi també es produeix, és a dir, és tota una joventut, fins i tot amb una dictadura tan sanguinària com la franquista, hi havia tot un canvi de la joventut que s'estava produint a escala absoluta.
4: Saltem amb el teatre.
5: Impulsem els nostres escenaris.
4: Saltem amb el circ.
5: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
4: Okay.

0: El 9 de gener, el ministre de Joventut i Esports, François Missoff, va anar a inaugurar una nova piscina al campus de Nanterre, situat en un dels suburbis més grans de París, on dos mesos més tard naixeria el moviment 22 de març. El ministre estava sent escridassat per una cinquantena d'alumnes. Un d'ells, Daniel Cohn-Bendit, molt conegut posteriorment per la seva implicació en les protestes, se li va encarar. El diàleg que van mantenir, recollit per un policia, s'ha vist sovint com una de les espurnes del desafiament a l'autoritat que havia de venir.
1: Mira, ja surt el ministre. Aneu cridant, que jo li vull dir alguna cosa més directa.
2: Tu, marrec, aparta't.
1: Senyor ministre, he llegit el vostre llibre blanc sobre la joventut. En 300 pàgines no hi he trobat ni un sol mot sobre els problemes sexuals dels joves.
3: Miri, jove, jo sóc aquí a Nanterre per promoure els programes d'esports. Els suggereixo que els aprofiti.
1: Sí, però què me'n diu del fet que els nois no puguem entrar a les residències universitàries de les noies?
3: Li repeteixo que no tinc res a dir-li.
1: Ah, no té res a dir-me respecte als problemes sexuals?
3: Sincerament, veient com li funciona el cap, segur que vostè en sap molt dels problemes d'aquest ordre. L'únic que se m'acut d'aconsellar-li és que refresqui a la piscina.
1: Vet aquí una resposta típica de les joventuts hitlerianes. La construcció d'un centre esportiu era un mètode hitlerià destinat a arrossegar la joventut cap a l'esport per distreure-la dels problemes veritables. El que fa falta és que assegurin l'equilibri sexual de l'estudiant.
2: Seràs insolent? Marxa d'aquí si no vols rebre.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Felip Soler, amb en Josep Maria Soler Sabater, parlant del maig del 68. Felip Soler, acabem de sentir aquesta conversa recollida per la policia abans dels fets del maig, d'en Daniel Cohn-Bendit amb un ministre que va inaugurar una piscina, que això és el de menys, però que se li encara d'una manera que va molt més enllà i que el ministre vol que els estudiants això remullin el cos, i el Daniel Cohn-Bendit diu que molt, això de remullar-se és el de menys, el que importa són altres coses. Suposo que això devia ser també una part d'aquesta confrontació del maig del 68, no? De dir, però què voleu més? Si aquí teniu ja els autobusos funcionen i la gent no es mor de gana, i no sé què més voleu, no? I en canvi els altres deien que el que volien era una altra cosa.
5: Bueno, jo crec que l'eslògan sota les llambordes la platja ho explica molt bé, és a dir, no volem les llambordes, volem la platja. La platja vol dir el plaer, el disfrutar,
0: l'hedonisme,
5: sí. Etcètera, etcètera.
6: La llibertat.
5: És a dir, és, els joves no suporten més el corset social, ni polític, ni econòmic. I volen, això donarà lloc a un altre tipus d'empreses, donarà lloc a les grans empreses de viatge a partir del 68. Per exemple, els viatges no existeixen abans del 68. Són...
0: El Club Mediterrani neix arran d'això, un dels grans... Ha caigut molt, però dels grans tours operadors del món...
6: Però existeix encara, existeix.
5: No, però, per exemple, els primers viatges... Els primers viatges barats, si això ho sap molt poca gent, són gent del 68 que està molt implicada i que van enviant viatges a la Tricontinental per escoltar el Fidel Castro. D'acord? I és això que és interessant, és a dir, inauguren els viatges a escoltar els grans líders mundials per gent que vol veure, i això creen noves línies de viatge, obren rutes, veuen de seguida i a poc universalitzen els viatges. Només això és un fet del 68. Abans no tenim viatges.
0: Què és quan comença la revolta, a principis de maig, suposo que no, al principi és una revolta amb el tancament de la Sorbona, etcètera, etcètera, i el que volen són reivindicacions inicialment molt simples, però que de seguida escalen cap a reivindicacions que van molt, molt més enllà. Per exemple, s'ha acusat el maig del 68 de no tenir clar cap on volia anar, i que per això, en definitiva, fracassa puntualment, encara que la influència triomfa, diguéssim, però el moviment estrictament fracassa. Què és el que passa en aquells dies? Què és el que discuteix la gent a les assemblees? Només són estudiants els que discuteixen?
5: No. I participen de seguida, les assemblees s'obren i participen, les empreses es formen assemblees, els obrers hi participen, la crítica és, al principi és crítica, és la crítica al sistema un cop més, però el sistema amb tot, l'esquerra, la dreta, el Partit Comunista i tot el que està organitzat.
6: El capitalisme,
5: el comunisme, etc. No diferencien, ells diuen el capitalisme i el comunisme és el mateix. no diferencia.
0: Això devia emprenyar molt, eh?
5: Això devia emprenyar molt, clar.
0: Sí, clar.
5: I després, el fet de que els joves s'enfronten amb els pares, és a dir, trenquen la disciplina familiar, a taula a tal hora, vens a sopar, jo vull sortir, jo vull fer el meu horari... Sí. Sobretot les noies.
0: Nena vesteix bé.
5: Nena vesteix bé. Les noies abans, a les 8 o les 9 havien d'estar a casa. No fa tants anys d'això, és a dir, en aquella època encara ho han viscut alguns, si més no.
0: Sí.
5: I això es trenca, és a dir, es trenca que es puguis fer una vida de família diferent, senzillament diferent, que avui dia encara la vivim. D'alguna manera continuem vivint aquest tipus de vida que es va inaugurar a l'època. Mm. Això per una banda. Però per l'altra, de seguida hi ha gent, primer, el moviment 22 de març potser sí que fracassa, és a dir, és el que està menys clar.
0: El moviment 22 de març és l'organització d'això, diguéssim, els més organitzats de tots plegats.
5: Però a darrere neixen, reneix tot el que és els llibertaris, surten de l'ombra, que han estat amagats, diguéssim, des del començament de la Guerra Mundial.
0: Molta gent no s'ha identificat fins que no troba que allò és el que... O sigui, no ho ha vist com a possibilitat.
7: Que no vol tant dogmes, la gent no vol tant dogmes.
5: No, es redescobreix, per exemple, tot el de la sexualitat a través del Wilhelm Reich, a través de la revista Sexpol, vull dir que tot comença a bellugar-se. I després hi ha reivindicacions molt clares, és a dir, la reivindicació molt clara és tenir una vida més digna. No volem el que es deia a l'època, metro, volodo, que vol dir el metro, el treball i dormir. Això eren les 8 hores.
0: La teva vida és això.
5: La teva vida és això. 8 hores de transport, perquè estaven moltes hores de transport, 8 hores de treball i 8 hores de dormir. I de no, volem... És a dir, la reivindicació que sempre tinc a la humanitat de poder tenir accés a la cultura, a la música, als llibres, a disfrutar, a la platja, a viatjar, etc. Tot això és el que fa el 68. Tot això ho posa a l'abast de tothom. I els protagonistes i altra gent que s'hi anirà afegint després acabaran fent això. És a dir, el món acabarà vivint d'aquesta manera que el 68 demana. Avui dia és impensable no viatjar, per exemple.
7: Clar, per això és una revolució que triomfa.
5: Exacte.
7: Perquè, és a dir, si no es converteix en un moviment polític concret, però sí en un...

0: Peugeot i Renault.
1: Sí, en aquella època no estan en un consorci com ara.
0: No, estan separats. I a més, Renault té la imatge d'empresa d'esquerres. És el cotxe que compren els obrers o les classes mitjanes baixes. I la Peugeot és el que compren les classes mitjanes altes o els rics. I, per tant, és a Renault que conserva un pòsit molt esquerrà que ja contesta el Partit Comunista sovint, és a dir, el que arrenca de seguida. I de que arrenca, va seguint, a partir d'aquí és una taca d'oli, de seguida és pam, pam, pam, pam, pam, és fantàstic.
1: Com ho viu el govern? Perquè el govern en aquests moments està controlat pel general de Gaulle, amb el partit el Resenyeman, em sembla que els partits francesos han canviat tantes vegades de nom entre ells, seguint el mateix de continuïtat. Això de canviar de nom és una cosa relativament habitual als partits francesos. No sé si hi ha d'altres democràcies del món és tan habitual, però a França és molt habitual.
0: Aquí això. Ho comencem a fer, diguem.
1: Sí, ho comencem a fer ara, però realment a França és una cosa, em sembla que és el Resenyeman per la República, però sí. Podria ser un altre, ara no me'n recordo. Si
0: Resenyeman per la República.
1: Resenyeman, sí, no, Resenyeman. Què és el que fa el govern? Perquè aquests moments estem parlant d'un govern presidit per un general molt particular, que té clars obscurs, diguéssim, no és un general retrògrada, ni és un general progressista, ni una cosa ni l'altra, diguéssim. És una persona molt particular, un dia podem dedicar-hi un programa a parlar de Charles de Gaulle, però què fa? És un home gran i, a més, inevitablement conservador, però que ha tingut un paper clau per fer una França moderna i alliberada del feixisme. És un demòcrata, en aquest sentit.
2: Gairebé la salva ideològicament del feixisme.
1: Per això dic que no és un personatge de dius, oh, és que és un reaccionari, és conservador, o és un revolucionari, ni molt menys. Vull dir que un personatge curiós, no? Què fa?
0: Aviam, aquí és molt difícil entendre. La figura del de Gaulle, sobretot, és un militar, està claríssim, però un militar europeu o francès, que a diferència dels nostres d'aquí de l'època són completament diferents. Ve de Saint-Cyr, és a dir, ve de les acadèmies militars que encara avui dia fan les grans guerres que fem ara, vull dir, és igual.
2: La mateixa acadèmia militar que havia anat al Peteng, eh?
0: Exacte. Bueno, tots. Només hi ha una acadèmia militar.
1: Sí, és com la Sandhurst a la Gran Bretanya o
0: Estats Units.
1: Ara no me'n recordo com es diu la d'Estats Units, però és
0: West Point. Sí. Estem parlant d'aquest tipus de gent, però que ell sempre ha tingut una actitud trencadora, d'alguna manera, i malgrat que ja té 78 anys, és una persona que és tolerant. A mi em va explicar l'Alfred Sobí, que és el pare de la demografia, que és un català del nord, que va néixer a Vilanova de la Raó, i l'Alfred Sobí va treballar amb el de Gaulle. I em va explicar quan el va conèixer. I amb això podem donar un exemple de com eren de Gaulle. Sí. El criden de Gaulle, ell és l'Alfred Sobí, pare de la demografia, 20 anys a la ONU,
1: personatge
0: de primer ordre, inventor de la paraula treball amb negre, etc. I autor de segons llibres de 60 o 70 i 3.000 articles internacionals.
1: O sigui, una eminència, que diu allò.
0: Una eminència. I quan el vaig conèixer, li vaig dir, bueno, i vostè què et pensa del general de Gaulle, vostè que és un home de dretes? I em va dir, bueno, això diu jo, de dretes o d'esquerres, no t'ho diré. Jo em dic Alfred Sobí, nascut a Vilanova de la Raó. I vaig dir, d'acord, això ja ens podem començar a entendre, doncs. El crit del general de Gaulle, quan hi ha la guerra d'Algèria, el crit i li diu, tu què en penses d'Algèria? I l'Alfred Sobí li va contestar, estem perdent diners. No rendible. Va dir, d'acord. Això abans de que, just quan el de Gaulle havia de fer el viatge a Algèria, que el va fer, i va dir, Algèria és francesa, i després els va donar la independència, evidentment. Sí, sí.
2: I França se'n va anar perquè...
0: I França se'n va anar perquè els tècnics van veure de que no era rendible tenir una colònia a Algèria.
2: Amb cap aspecte, ni econòmic, ni social,
0: estem
2: ni ideològic.
0: Estem parlant econòmic. Aquí estem parlant d'economia, només. Francès, aquí estem parlant d'economia.
1: O sigui, de Gaulle era un home eminentment pragmàtic.
0: Això és el que vull dir, era molt pragmàtic. O, per exemple, l'Alfred Sobí també és el que va posar en marxa, amb un equip diferent, amb un altre equip, però ell va d'això, les al·locacions familiars. És a dir, si volem tenir fills, les dones se'ls ha de pagar. Amb el projecte de que les mares de família acabessin tenint els anys que feien de mare de família i no podien treballar, tinguessin la seguretat social i tinguessin jubilació, cosa que nosaltres encara no tenim aquí, entre altres coses que no tenim. Sí.
1: I això de Gaulle també va estar d'acord.
0: I això va ser l'època de Gaulle. I de Gaulle va dir, necessitem gent, necessitem que es mantingui la natalitat.
1: I la manera és fer-ho així.

0: l'època del Mitterrand, que va tornar a baixar molt la natalitat perquè entraven en una crisi, què van fer? A cada família li donaven per cada fill 10.000 francs i va tornar a pujar la natalitat. A França no tenen problemes de natalitat, les tenim aquí.
1: Clar. O sigui, en aquest sentit, llavors és estrany que el De Gaulle no reaccionés de manera, almenys inicialment, prou intel·ligent, un home que era tan pragmàtic amb respecte al que li estava passant, perquè clar, se li va anar de les mans el maig del 68.
0: En veig que li va de les mans de dues maneres. Primer, aconsella prudència, perquè veu que hi pot haver morts. I
1: que no en va haver-hi?
0: Sí. Sí, van haver. No, per molt pocs,
2: sí, dos, quatre, tres, sí,
0: quatre, sí, quatre, sí, quatre en total.
2: Però res, vaja,
0: sí, sí,
1: en comparació, sí, sí, el que
0: comparat
1: podia...
0: amb el que podia ser.
2: A pensem... més, totes són imprevistes, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, no,
0: sí, són
2: buscades, són
0: accidents,
2: són accidents,
0: són, sí, accidents,
2: no són execucions, són actuacions,
0: sí, sí. Dir, però pensem aquí els mateixos anys el que hauria passat,
1: bueno, centenars de morts.
0: Exacte,
2: no, no. Home, sí, recordem, sí, que la transició espanyola amb l'estudi del Xavier Casals portem 700 morts, per la veritat. I sí, diem, sí, que la transició, exacte, exemplar, eh?
0: No, i els 76
2: a Vitòria, 68.
0: I els 76 a Vitòria, per la policia, etcètera, vull dir, a Barcelona, eh? Sí, sí. La tèrmica del Besòs i no sé què més, vull dir que d'accidents d'aquests, accidents, entre cometes, vull dir, sí, vull dir que així per no entrar, sí, sí, en detall, eh? I ells aconsellen la prudència. I aconsellen la prudència perquè veuen que les barricades serà molt difícil, el 10 de maig ja en les barricades, i les barricades estan molt ben organitzades. La gent, tot això a l'època m'ho explicaven directament, d'allò, s'organitzen a través de les catacombes, s'organitzen els túnels d'evacuació per sota, d'alimentació, els ferits són evacuats cap als hospitals, els metges hi participen. Torno a dir, les classes mitjanes són partidàries de la revolta. Estem parlant de revolta en aquell moment, clar, clar. La revolució és les conseqüències de la revolta. I la nit de les barricades, per exemple, la nit de les barricades s'improvisen ambulàncies, els cotxes posen banderes amb la Creu Roja i porten els ferits, i es pacta que puguin sortir i entrar, es pacta, el que després es devindrà una cosa normal. Per exemple, Metges Sense Fronteres són gent del 68 que el crearan.
1: Que també és el mateix concepte.
0: És el mateix concepte, exactament igual. Vull dir, per dir com el món canvia. En tindríem altres, eh? Podríem fer una llista exhaustiva, vull dir, impressionant. El general De Gaulle té una actitud prudent, però al mateix temps té una realitat concreta. A França la gent se sap revoltar, i és una democràcia. Si han morts, salta. Si han morts, el poder cau. I no poden permetre-s'ho. Coneixen perfectament la seva història, la Comuna de París, la Revolució Francesa, sí, sí, l'altre, l'altre... No. O sigui, tenen perfectament clar... A més, és un país democràtic. Ells són demòcrates, en el fons. De dretes o d'esquerres, però sí, són, sí, demòcrates. Sí. Això és el que vull dir. I De Gaulle, a més, té una altra por, que no sap si l'exèrcit el seguirà. És a dir, té un problema. L'exèrcit són gent jove. I molts militars estan a favor de la revolta. Molts militars. Aleshores, què fa? Se'n va a Alemanya, és a dir, no es fia de França, i se'n va a Alemanya on hi ha les tropes d'ocupació de Berlín, i allà, que hi ha les tropes millors franceses, les unitats cuirassades, etc, etc, diu, esteu al meu costat, sí, si hi ha un problema vindreu, sí, tot i que no li asseguren massa, la prova és que torna i no fa cap pas ni amenaça.
1: No ho veu clar.
0: No ho té clar, perquè no venen, no haurien vingut, era impossible ja. O sigui, és el principi de l'època moderna, els pobles poden fer canviar la seva història sense que l'amenaça dels tancs, i això és un fet nou del maig del 68. Després ho veurem al mur de Berlín i altres llocs, eh?
1: No totes les forces d'esquerra van veure amb bons ulls l'alçament dels estudiants. De fet, els sindicats majoritaris i els comunistes es van sumar a les vagues i les protestes quan ja recorrien tot el país de manera massiva. Abans, el 3 de maig, el diari L'Humanité, el primer secretari del Partit Comunista Francès, Georges Marchais, havia desacreditat el moviment amb un editorial prou explícit: els falsos revolucionaris que cal desemmascarar.
3: Com sempre que progressa la unió de les forces obreres i democràtiques, els grupuscles d'esquerres es mouen per tots els mitjans. Són particularment actius entre els estudiants. A la Universitat de Nanterre, per exemple, hom hi pot trobar els maoistes, les joventuts comunistes revolucionàries, que agrupen una part dels trotskistes, el Comitè de Relacions dels Estudiants Revolucionaris, també de majoria trotskista, els anarquistes i diversos grups més o menys folclòrics. Malgrat llurs contradiccions, aquests grupuscles, uns quants centenars d'estudiants, s'han unificat en el que ells anomenen el moviment del 22 de març Nanterre, dirigit per l'anarquista alemany Cohn Bendit. No satisfets de l'agitació que promouen amb mitjans estudiantils? Agitació que busca l'interès de la massa d'estudiants i que afavoreix les provocacions feixistes. Vet aquí que aquests pseudo-revolucionaris tenen la pretensió de donar lliçons al moviment obrer. Cada vegada més, un se'ls troba a les portes de les empreses o en els centres de treballadors immigrants repartint fulls volants i altre material de propaganda. Aquests falsos revolucionaris han de ser desemmascarats enèrgicament, car objectivament serveixen als interessos del poder gaullista i els grans monopolis capitalistes. Un dels mestres de pensament d'aquests escarranosos és el filòsof alemany Herbert Marcuse, qui viu als Estats Units. Les seves tesis són prou conegudes. Es poden resumir de la següent manera. Els partits comunistes han fet fallida. La burgesia ha integrat la classe obrera, que ja no és revolucionària. La joventut, sobretot a les universitats, és una força nova plena de possibilitats revolucionàries i s'ha d'organitzar per la lluita violenta. Les tesis i l'activitat d'aquests revolucionaris hauria de fer riure. Més quan es tracta en general de fills de grans burgesos, que menyspreen els estudiants d'origen obrer, que ràpidament apaguen la flama revolucionària per anar a dirigir l'empresa del papà i explotar els treballadors en la millor tradició del capitalisme.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Felip Soler, acabem de sentir aquesta editorial escrita per Georges Marchais, que era el secretari de, el primer secretari, o no, no sé, el secretari general, no sé com li deien el càrrec exactament, del Partit Comunista Francès, i òbviament era molt contra el moviment, que a més era un infantilisme absolut i que allò no era esquerres, etc. Pel Partit Comunista Francès era la gran força d'oposició a De Gaulle i tot el que representava. No va arribar mai al poder, però realment va ser un contrapoder, una mica com el que en aquella època també era el Partit Comunista Italià i altres partits comunistes forts d'Occident. Què va passar? Per què s'hi oposava a una cosa que semblava tan lògica com era canviar el món, no? No era el que volia el Partit Comunista.
0: Aviam, si em permets, farem dos, amb un minut faré un resum del el Partit Comunista des de la resistència fins al 68. És a dir, ha passat per diverses etapes, evidentment, l'estalinisme continua vigent, clar, lògicament, és... això els costarà molt treure-s'ho de sobre, però ells estan a la gestió, gestionen la seguretat social al costat de la patronal, els sindicats són molt potents, són forts, i aquest punt fa que formin part del sistema. És a dir, la gent del 68 és també antisindicalista. I això és un tema que costa molt d'acceptar. Inclús la CNT de l'exili, quan tu deies jo sóc antisindicalista, et fotia fora del seu local. A mi m'ho han fet, eh? Per què? Perquè el sindicat es veia com la quarta pota del taburet. És a dir, l'exèrcit, l'estat, la família i el sindicat eren les quatre potes en el qual el sistema s'aguantava. I el que calia era serrar potes, perquè caigués el taburet.
1: Inclosa la pota del sindicat. Sindicat i Partit Comunista, que va lligat.
0: Sí. Aquí anava molt lligat.
2: Perquè diuen, són corretges de transmissió.
0: Són corretges de transmissió. Però, per altra banda, el Partit Comunista era bastant pervers. Des del punt de vista que el seu estalinisme, el seu dogmatisme, el fet de que tinguessin realment una capacitat de poder molt gran i una economia molt gran. Tenia, per exemple, a l'època, el Partit Comunista feia, em sembla que eren 7 pel·lícules llargmetratges a l'any.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, tenien molts diners. Sí, sí. Tenia molts diners que, a més, podrien posar en dubte d'on venien, però és igual, no és el cas aquí.
1: Sí, sí.
0: Però hi havia allò de si venien dels fons secrets de la resistència que s'havien quedat, que si era l'or de la retirada espanyola encara, que sabia que és el que havia finançat la resistència, secrets que no sabrem mai. Però, en fi, interessant. Sí, sí, sí. Només ho apunto. I aleshores, és aquest dogmatisme dels comunistes que revolta molt els joves. De fet, hi ha una frase que jo crec que és el que fa passar de la revolta a la revolució, que es diu corre, camarada, el vell món t'està perseguint. És a dir, no et deixis atrapar pel vell món. si vols crear un altre món has de córrer molt. I això és el que li dona aquest punt de cremem etapes, avancem, tenim relacions, viatgem, movem-nos, treballem diferent, creem cooperatives, no treballem. El dret, per exemple, un dret que, és, que a l'època trenca les, els famosos, les 3-8, metro, treball, fam,
2: dormir.
0: Sí. És no volem treballar el dret a la peresa. A l'època hi ha ple de revistes.
1: Clar, això pel Partit Comunista és
0: clar,
1: un tabú.
0: Això és un tabú total, perquè ell el que vol és, ell necessita que els treballadors treballin perquè cotitzin, perquè estiguin al sindicat, per no sé què. I les vagues, i després hi ha una altra cosa, perdó, ha, ell només té una cosa, les vagues són pels salaris, no per les condicions. I els obrers passen de la revolta a la revolució quan diuen no, el que volem és canviar la manera de treballar. No volem més que el sindicat només sigui una cosa de...
1: d'aconseguir una millora salarial.
0: Una millora salarial, que ja les tenien, per això no els hi preocupeu, vull dir, potser sí, els hi preocupa més, sí, i encara. Però el que volen és canviar el sistema de treball, el que volen és trencar els ritmes brutals, el poder del patró, que és immens en aquell moment, perquè el sindicat tolera això. Ho tolera, ho accepta, o està dins del sistema.
1: A canvi de diners.
0: A canvi de diners, tu em dones això i és igual. És a dir, no existeix l'individu. El maig del 68 el que fa és aparèixer l'individualitat de les persones, que mai més la deixarem, per ara.
1: Sí, sí. El sectarisme que mostrava el Partit Comunista Francès en aquell moment, i dic més enllà de l'estalinisme, o estàs amb mi, estàs contra mi.
2: O les actituds soviètiques, perquè hi ha gent que sí que ha renunciat a l'estalinisme, però encara tenen molta proximitat al
1: soviètic. És corporativisme, sectarisme, depèn del... De tota manera, arran d'això, revifaran o naixeran una sèrie de partits que reivindiquen com a comunistes, però molt sovint tenen unes arrels certament llibertàries, o sigui, és una barreja, els trotskistes o els maoistes, que després es transformaran també en sectes molt sovint, però que canvien també el panorama de l'esquerra tradicional, i això és un fenomen realment sorprenent, perquè molt sovint, insisteixo, alguns d'aquests partits, els maoistes, per exemple, es convertiran en més sectaris que el Partit Comunista convencional, la qual cosa és una mica sorprenent respecte d'on venien, no? Que es trenquen precisament perquè els altres són massa sectaris. Què és el que li passa a l'esquerra en aquell moment? Perquè és un xoc molt gran el que passa. Això d'anar, que una revolta vagi contra l'esquerra, també és molt sorprenent.
0: Evidentment, quan tu vas contra un bloc monolític com és el Partit Comunista, des de l'esquerra, l'esquerra es fracciona, és una evidència. Per una banda, creixen nous partits polítics, com Rouge Revolució a França, en el cas francès, Rouge Revolució, els trotskistes, etc. Però, per altra banda, el moviment queda molt més... El moviment que queda més, més ben organitzat és el que es diu les estructures paral·leles, i això són els llibertaris. És a dir, ells s'organitzen, segueixen la política tradicional, intenten copiar, vist des d'ara, a l'època, sí, sí, es veu d'altra manera, segueixen copiant el Partit Comunista, però des de l'esquerra volen un Partit Comunista autèntic, en definitiva, és el que volen tots, i cauran amb els mateixos errors, el qual demostrarà que la crítica del 68 cap al Partit Comunista era correcta. En canvi, tot el moviment, tot el que és les estructures paral·leles econòmiques, socials, de llibres, d'editorials, de pensament crític, tot això és molt llibertari. Té un pensament llibertari, i els llibertaris, a més, ja, a l'època ja surt ni Déu, ni amo, ni CNT. És a dir, ja s'organitzen, ja no volen organització. Es neguen a organitzar-se, es neguen... No vol dir que no... L'invent fantàstic dels anarquistes ja de principis de segle és el grup d'afinitat.
1: Però el que no volen és administració, i en canvi si volen organització, encara que li diguin una cosa diferent.
0: Quan diuen que
1: no vol... sí, però no administrar-se.
0: Exacte, això és el que ho has dit molt bé. És a dir, es reuneixen per grups d'afinitat o per grups... Grup d'afinitat vol dir volen... jo puc ser químic i tu pots ser periodista i l'altre pot ser metge i l'altre pot ser obrer, i ens podem reunir perfectament, treballar sobre un objectiu comú, però al sortir cadascú se'n va a casa seva i continua amb els seus amics, la seva família, el que sigui.
1: Felip Soler, no tenim més temps, em sembla que hem fet un panorama bastant ample respecte al que va representar el maig del 68. Moltíssimes gràcies, t'espero veure una altra vegada aviat aquí a l'Enguàrdia, si et ve de gust.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, tu com el teu germà tampoc ho vas viure directament, tu eres molt jovenet.
2: Home, clar que no, era més jove. Però hi ha una cosa que és important, que molt del reflex del que ara ell explicava, aquí s'explica molt amb escissions i escissions i escissions i grupuscles, perquè encara que fos influència d'allà, aquí també es va manifestar d'aquesta i moltes altres maneres.
1: Això és l'Enguàrdia.
4: Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Miquel Quaranta.

0: moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bona nit.
2: La vostra festa.

0: celebrem la 5a edició de l'Empordà Music Festival. 2 dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestar i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
6: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
5: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants, i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% sent més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
7: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Bona nit.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només